Fins aquí les 12 cançons espanyoles que Joaquín Rodrigo va compondre l'any 1951 a partir de textos populars adaptats per Victoria Kami. Ens acompanyaven Ana María Martínez, soprano, i Albert Guinovart, piano.

La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del poema simfònic Opus 64 de Richard Strauss, una sinfonia alpina. L'orquestra de la Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zinman, és l'intèrpret d'aquesta versió que ara sentirem.

0: Hem sentit una sinfonia alpina de Richard Strauss, el seu opus 64. La interpretació era la que dirigia David Zinman amb l'orquestra de la Tonhalle de Zurich.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Manuel de Falla us convidem ara a sentir el concert per a clavecí i cinc instruments en la versió de Joaquín Achucarro, clavecí i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres. Dirigeix Eduardo Mata. L'enregistrament és de l'any 1977.

0: Manuel de Falla és l'autor d'aquest esplèndid concert per a clavecí i cinc instruments, compost entre els anys 1923 i 1926. Sentíem Joaquín Achúcarro, clavecí, i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció d'Eduardo Mata.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música tot seguit us oferim el concert per a dos pianos i orquestra en re menor de Francis Poulenc i el sentirem en la versió dels pianistes Sylvain Deferne i Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra que els acompanya sota les directrius de Charles Dutoit.

0: Aquest era el concert per a dos pianos i orquestra en re menor que porta el número 61 al catàleg de Francis Poulenc. Sylviane Defernes i Pascal Roger interpretaven les parts de piano amb l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Charles Dutoit.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

De Claude Debussy podrem sentir ara el tríptic per a piano Estampes, que consta de les peces Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanya el pianista Zoltán Kocsis.

0: Sentíem el tríptic per a piano Estampes de Claude Debussy, Pagodes, El vespre a Granada i Jardins sota la pluja. Ens acompanyava el pianista Zoltán Kocsis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, tot seguit, us oferim la Simfonia número 5 en re menor, opus 47 de Dmitri Shostakovich, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Kurt Sanderling.

En la interpretació de Kurt Sonderling i l'Orquestra Simfònica de Berlín hem sentit la Simfonia número 5 en re menor opus 47 de Dmitri Shostakovich.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara sentint la Simfonia Concertant per a violoncel i orquestra en mi menor opus 125 de Sergei Prokófiev, una obra composta l'any 1949 a partir del material del concert per a violoncel i orquestra opus 58. Ens acompanyen Hannah Chang, violoncel, i els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Antonio Pappano.

0: Del compositor rus Sergei Prokofiev hem sentit la Simfonia Concertant per a violoncel i orquestra en mi menor, opus 125, en la versió de Hannah Chang, violoncel, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció d'Antonio Pappano.
1: Catalunya Música.
2: Dumbarton Oaks és el títol que Igor Stravinsky va posar al seu concert en la tonalitat de mi bemoll major dedicat al matrimoni Bliss l'any 1938. Dumbarton Oaks era el nom de la residència d'aquest matrimoni, d'aquí doncs el títol d'aquest concert que avui sentim en la versió per a dos pianos que fan Elena Bugallo i Amy Williams.

Era música d'Igor Stravinsky, la versió per a dos pianos del concert en mi bemoll major d'Humberton Oaks, concert que interpretaven Elena Bugallo i Amy Williams.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentim a continuació la sinfonia A la pàtria en la major, opus 13, del compositor Josep Vianna de Mota. Ens acompanya l'Orquestra Filharmònica de Sant Petersburg, dirigida per Mario Mateus.

S'acaba aquí la sinfonia a la pàtria en la major opus 13 que José Viana de Mota va compondre l'any 1895 i que es va estrenar 2 anys més tard a Porto. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Sant Petersburg dirigida per Mario Mateus.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'esquerzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des de l'òpera de Maribor a Eslovènia, Un valo in maschera, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Lockhart com Amèlia i el tenor Sung Kyu Park en el paper de Ricardo, dirigits pel mestre Valentin Ige.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a 7:00 PM amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des de la Filharmonia de Colònia, aquest dissabte sentirem un dels concerts de la temporada de la Big Band de la WDR, que convidava el saxofonista Chris Potter a presentar-hi la seva música en format orquestral amb els arranjaments i direcció musical de Mike Holober.

Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser. Avui, a més, és divendres, final de setmana laboral per molts, i, per tant, avui també tindreu banda sonora i sempre, doncs això, com que és divendres, de tant en tant ens agrada donar-li aquell petit punt, potser un pèl més festiu, tot i que ja portem uns quants dies de músiques que haurien pogut sonar si apliquem aquest criteri el divendres, vaja, de qualsevol setmana. Sigui com sigui, avui ens hem llevat, com sempre, reflexionant, mirant com sortia el sol en aquestes dates en què coincidim amb els dies més llargs de l'any i les nits més curtes, quan encetem el nostre programa ara mateix, que passa un minut i poc més de 6:45, pràcticament ja el sol il·lumina tota la ciutat. Vet aquí, doncs, que mentre contemplem, com sempre, l'espectacle de la natura, de fet, ja portem uns dies rumiant a veure això de les àries. Avui ens toca rumiar sobre les àries, l'estructura de les àries de les òperes. I quan veiem, sobretot en el barroc, que a partir de l'escola napolitana, a l'entorn de l'any 1700, s'implanta l'estructura famosa de l'anomenada ària da capo, és a dir, l'ària que té una estructura, una part inicial que després ve una part central i després fa da capo, és a dir, torna a començar a la part inicial. Sempre que es posa amb lletres es posa les sigles A, B, A, i això és l'equivalent a les àries da capo. Doncs en quin moment es trenca això de les àries da capo? Quins compositors van decidir ja que ja n'estaven tips de fer el da capo que anava molt bé pels cantants, perquè quan feien el da capo llavors podien descarregar tota la seva artilleria virtuosística farcida de notes d'ornament, de coloratures i tot el que vulgueu, disminucions, ornaments, trinats, etc. Bé, doncs, per exemple, Wolfgang Amadeus Mozart, al final de la seva vida, el 1791, quan va escriure La Clemenza di Tito, una de les àries més conegudes d'aquesta òpera, per cert, una ària deliciosa, podreu percebre ràpidament que l'estructura ja no és ària da capo, sinó que és com una estructura en dues parts, una primera part a compàs ternari i una segona part a compàs binari.

0: Una estructura diferent a la que era habitual a les òperes del barroc, l'estructura de les àries, la famosa estructura ària da capo, que es va consolidar a Nàpols i que va fer fortuna. Però ja veiem que en els temps de Mozart es comença a anar, diguem-ne, cavirant, substituint, potser perquè el públic de l'època ja començava a tenir una certa sensació d'encarcarament. No sabem si va ser Mozart realment el primer que ho va trencar. De fet, hauríem de dir que no, perché altri compositori abans che lui, come Tommaso Traetta, già avien cominciato a trencare aquest predomini o aquesta imposizione della struttura. Però in qualsevol cas, parlare di struttura e parlare delle arie, fixeu-vos, ens ha donat l'opportunità di sentir questa meravigliosa aria, Non più di fiore, vaghe catene, extreta de l'acte segon de la penúltima òpera estrenada per Mozart, La Clemenza di Tito, sense oblidar que en aquesta àrea Mozart, a part d'escriure una línia preciosa per la soprano, també fa un obsequi en el seu amic Stadler, clarinetista, amb un obligat, com heu pogut sentir pel clarinet, que vaja, tots els clarinetistes del món se l'estimen moltíssim. Per cert, que la soprano que feia de Vitèlia era Lucia Pop, al costat de l'orquestra de la ràdio de Munic, dirigits per Leonard Slatkin. Després d'una àrea com aquesta, ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I seguim el primer temps. Ara ja podem donar el dia radiofònic per encetat i el que farem serà anar veient com els compositors que van anar al darrere dels temps de Mozart, és a dir, els darrers compositors del bel canto i alhora els primers del romanticisme, van continuar gestionant l'estructura de les àries, però donant-li aquell acabat que tots coneixem prou bé, típic de les òperes bel cantistes. Es tracta de la famosa idea de cavatina cavalletta, és a dir, la cavatina seria la part més lírica, la part més melòdica, i la cavalletta seria la part en la qual els cantants poden demostrar les seves habilitats tècniques, etc, etc. Bé, seria una mica l'equivalent de l'antic da capo, la cavalletta, on els cantants improvisaven sobre la partitura escrita, exhibint la seva capacitat virtuosística. A les cavalletes ja directament el compositor els hi facilita la feina. La primera, Nacqui Alfano, de la Cenerentola de Rossini.

Aquí teníem un bon exemple d'àrea belcantista dels darrers temps del bel canto pur. Nacqui Alafano non più mesta, la cavatina i la cavaletta. És una de les àrees més conegudes de l'òpera La Cenerentola, inspirada en el conte de la Ventafocs de Charles Perrault i que es va estrenar

a Roma el gener de 1817. Es diu que Rossini, com en altres ocasions, li va dedicar 3 setmanes a la composició. També es diu del Barber de Sevilla. Tenia 24 anys i aquesta ària és la gran ària final. Vet aquí, doncs, aquesta estructura moderna de les àries que permetia l'exhibició de totes les capacitats vocals dels cantants. La part, diguem-ne, lenta, la cavatina, permetia mostrar el fiato, la resistència de buf, de respiració que tenien els cantants, també la línia de la bellesa vocal, tant a la tessitura mitja com a l'aguda com a la greu. Era important que hi hagués una certa homogeneïtat i d'alguna manera no agradava que el color de la veu canviés excessivament d'una tessitura a l'altra. I així podríem estar reflexionant sobre tots aquests paràmetres que en definitiva van caracteritzar la culminació del bel canto, que per això s'anomenava així, bel canto, és a dir, cant bonic. A partir de l'esclat ja de l'òpera romàntica en què l'element de lletjó entra a formar part de les àries, i què vol dir lletjó? Doncs vol dir que en un moment donat els cantants poden cridar, poden recitar alguns textos, poden trencar el que seria la prosòdia melòdica en finalitats expressives. Aleshores, això fa que, diguem, que el rigor de la bellesa vocal estigui més aviat en segon terme a favor de la força expressiva de la potència. I així, doncs, serà com naixerà el romanticisme. Però nosaltres ara ens quedem en el bel canto. I el rei del bel canto, el compositor que va portar la bellesa a la màxima expressió, probablement fos Vincenzo Bellini. I si no, proveu d'escoltar aquesta ària final de la Sonàmbula. Literalment podríem definir-la com un regal que Bellini li va fer a una de les grans sopranos del seu temps, Giuditta Pasta.

una àrea veramente passejata, podria dir un italià de fa uns segles, era just aquesta àrea final de la Sonàmbula, una àrea per ensorrar un teatre directament. L'hem sentit en aquesta interessant versió de Cecilia Bartoli al costat de l'orquestra La Scintilla i els solistes de cambra internacionals que feien el cor, dirigits per Adam Fischer. L'àrea final de la Sonàmbula de Bellini, un dels grans i excel·lents exemples d'àrea belcantista i de la mà de Bellini, que va portar la bellesa de la melodia, com s'ha dit sovint, al deliri. I vet aquí, doncs, que en el seu temps Bellini, al costat de Rossini i Donizetti, esdevenen, ja sabeu, la sublimació de la bellesa del belcanto. A l'Òpera i Puritani és l'última que va estrenar Bellini, la va estrenar a París, moriria pocs mesos després de manera sobtada, i aquí també ens hi ha regalat alguna d'aquelles àries que fa posar la pell de gallina. Qui la voce sua soave.

El gener de 1835 s'estrenava i Puritània a París i pocs mesos més tard moria Bellini, deixant pàgines com aquestes meravelles en què la inspiració melòdica, vaja, és absolutament descomunal. Hem sentit «O redetemi la speme, qui la voce sua soave, bien diletto», una gran ària amb la seva cabaleta extreta de l'acte segon de Puritani i que ens interpretava la soprano Olga Peretiatko al costat de l'orquestra de la Ràdio del Nord d'Alemanya, Hamburg, dirigits per Enrique Mazzola. La música de Bellini dona pas a la de qui va ser el seu col·lega Gaetano Donizetti, el compositor de Bergamo, que 5 anys abans de Puritani estrenava l'òpera Anna Bolena. La gestió musical de Donizetti és, diguéssim, que molt propera en quant a criteris belcantistes. Potser un dels fets diferencials entre Donizetti i Bellini seria la gestió de l'orquestració un pèl més elaborada en general en les pàgines de Donizetti i el plus dels famosos concertants de solistes de Donizetti, que realment són una autèntica tralla operística, són d'una força tremenda. Però avui estem parlant de l'àrea, d'aquestes àries belcantistes amb la seva cavatina, amb la seva cabaleta. Doncs bé, nosaltres sentirem un fragment d'Anna Bolena, l'ària «Al dolce guidami, copia iniqua».

Tremenda, Nana Trepko, en aquesta interpretació al costat del cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Marco Armiliato, en directe, en una gravació del Viu, interpretant aquesta ària, aquesta gran ària, el Dolce Guida, Mi Copia Iniqua, de l'òpera Anna Bolena de Gaetano Donizetti. I és que Donizetti, si una virtut té, és que sap treure molt rendiment, precisament, d'aquestes escenes i de l'expressivitat contundent, el domini de l'orquestra i, evidentment, també el domini dramàtic d'aquest compositor, que va escriure més de 70 òperes, tot i que amb uns resultats molt irregulars. Però vaja, en qualsevol cas, òperes com Anna Bolena o Lucia di Lammermoor estan per sobre del bé i del mal. Sentim un fragment, un tast, de la Lucia, Spargi d'amaro pianto.

Impressionant, Edita Gruberova, que ara la recordem de les nits glorioses que ens va regalar a Barcelona. Vet aquí al costat de l'Orquestra Simfònica de Baden-Baden i Friburg, dirigits per Friedrich Haider, i interpretant aquest Spargi d'Amaro Pianto del final de l'escena de la bogeria a l'acte tercer de l'òpera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Bé, Giuseppe Verdi seria un compositor de transició, igual que Donizetti, perquè Donizetti, al final de la seva vida, en alguns moments d'algunes de les seves òperes, trenca aquesta prosòdia belcantista i prioritza el que serà la força expressiva, diguéssim, en detriment de la bellesa quan convé. I Giuseppe Verdi va fer exactament el mateix. Hi ha àries de Verdi, de, vaja, acadèmiques de belcanto, en sabia molt i quan li convenia ho trencava. En les seves òperes de la tríada popular, Trovatore, Traviata, Rigoletto, doncs hi trobem algunes àries realment magistrals. Eh? Il Trovatore, com no, no ens podem resistir a l'ària, aquesta vegada l'ària que canta el tenor, la famosa Assi ben mio, di quella pira.

tremendíssima ària amb tots els seus elements, recitatiu, cavatina i aquesta supercabaleta, la famosa escena de la pira, com se la coneix popularment, és a la Si ben mio di quella pira, de l'acte tercer de l'òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El tenor era Marcelo Álvarez i l'hem sentit al costat de l'orquestra sinfònica Giuseppe Verdi de Milà, dirigits per Daniel Oren. La soprano que feia de Leonora era Annalisa Raspallosi. La música de Giuseppe Verdi hereva de la tradició, però alhora innovadora. Verdi va aplicar els criteris de romantització, per entendre'ns, per fer-la actualitzada, adaptada als gustos de la Itàlia del seu temps. Amb un ofici extraordinari, ens ha deixat moments realment impressionants en les seves òperes i, a més, una virtut que se li ha de reconèixer, que a mesura que anaven passant els anys, anava adaptant-se a les noves tendències, fins i tot al final de la seva vida, les dues últimes òperes, és capaç d'introduir-hi elements d'inspiració wagneriana a les seves partitures, partitures com Otello o Falstaff. Però nosaltres ara ens quedem amb una altra de les grans àries de Verdi, que tampoc ens hi podia faltar, efectivament, l'ària que tanca l'acte primer de La Traviata.

Així s'acaba l'acte primer de l'òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi. És Violetta que dubta entre l'amor del seu estimat Alfredo o la llibertat, i vet aquí que comença la cavatina dubtant i enamorada, però acaba manifestant allò de sempre libera. Violetta era Anna Netrebko, al costat de Rolando Villazón i de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Carlo Rizzi. I bé, va, hi posarem una cirereta al pastís d'avui amb aquella ària dels Nou Do de Pitt. Ah, mes amis, quel jour de fête! És l'ària de la filla del regiment de Gaetano Donizetti.

0: Bravo, Pavarotti, al costat del cor i l'orquestra del Covent Garden de Londres, dirigits per Richard Bunning, en aquesta àrea, la dels Nou de David, aquell, a més a mi, que el jour de fête de l'acte primer de la filla del regiment de Gaetano Donizetti. Mamma mia, quante cavalette oggi nel primo tempo.
1: El primer temps.
0: I ja arribem en els darreríssims minuts, recordant que el 12 de juny, tal dia com avui, de 1872, a l'Òpera Còmica de París s'estrenava una de les òperes avui gairebé oblidades de Camille Saint-Saëns, La Princesse Jaune.

0: Una de les òperes poc interpretades de Camille Saint-Saëns, aquesta Princesse Jaune, que vol dir la princesa groga. És el seu opus 30, una òpera que s'estrenava a l'Òpera Còmica de París el 12 de juny de 1872 i que avui, ni que sigui en forma de petit esbós, ens ha permès arribar al final del nostre primer temps. Recordeu que demà dissabte hi tornem a 8:15 i a partir de dilluns, com sempre, en directe a 7:15. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música. Catalunya Música.

Penso que la que avui em ronda forma part d'aquest grup. És aquesta. Què hi passa pel teu cap quan la ment s'atura, quan apagues el pilot automàtic i observes què és el que passa just ara, no només a fora, sinó també i sobretot dins teu? Som capaços de reconèixer què sentim, com ens trobem, sense interferències? Com deia al principi, segurament per alguns sigui més fàcil que per d'altres i potser alguns hi arribin a través del silenci, d'altres a través de la música, però el que sí que tinc clar és que val la pena provar-ho, explorar i deixar-nos sorprendre. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres 12 de juny del 2026. Aquí a Tots els matins del món prenem el relleu del nostre company Joan Vives i el seu primer temps. I ho fem, com sempre, un dia més, donant-vos les gràcies per acompanyar-nos. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Últim programa de la setmana i ja ho tenim tot preparat perquè siguin 3 hores de bona ràdio, esperem, eh?
2: Home, esperem-ho. Amb molta música, ja ho sabeu, que és sempre la protagonista de Tots els matins del món. I en aquesta primera hora serà quan farem l'última immersió en aquest nou projecte de la mezzo-soprano Colline Dutilleul, un viatge, ja ho sabeu, per l'existència, la pèrdua i el dol, acompanyada per la pianista Aurelia Vichovan. El disc es titula In Deinen Süßen Händen, Musik für Verlorene Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes. És un disc del segell Fuga Libera. I arribarem a les 9 amb les notes de lectura de la Dolors Boatella, que avui parlarà del llibre El gat i les estrelles de Jordi Lara, publicat per Proa. A la segona hora conversarem amb el compositor i productor musical vilafranquí Roger Sobirana, que ha treballat per al cinema component bandes sonores com la de la pel·lícula Barça Dreams, sobre la història del club, del Futbol Club Barcelona, però també pel món de la publicitat i diversos espectacles. En el mercat discogràfic ha publicat uns àlbums d'estudi i molt senzills, i la seva obra més coneguda és Between Worlds, la peça que es va fer viral a la Xina.
1: Quina història, eh?
2: Doncs sí. I tancarem el programa amb el nostre poeta de guàrdia, que és l'Amat Baró.
1: Molt bé, doncs ens queda un programa ben complet, ben literari. I per cert, oients que ens acompanyeu, a partir de dilluns demanarem la vostra col·laboració amb una petita secció que arribarà de cara al final de la temporada. De moment no us avancem res més, però estigueu atents. Exacte. Perquè us demanarem que sigueu ben creatius i creatives. Doncs bé, avui és divendres i això vol dir que el mercat discogràfic és dia de novetats. És per això que, aprofitant que venim, com deia en Joan, ben d'hora a la ràdio, doncs avui us he preparat una primera selecció musical composta de dalt a baix per peces que han vist la llum avui mateix, 12 de juny. I la primera d'elles, doncs, serà la peça de les 8. Es tracta d'un dels tracks del disc que l'oboïsta Gabriel Pidou acaba de publicar amb el conjunt Le Chapitre al segell Octave Records. Es titula precisament així el disc, Le Chapitre, i és el debut d'aquest ensemble, en què, en paraules de Pidou, doncs cada projecte és un nou capítol per escriure. Sentim ja, doncs, com sona el presto, l'últim moviment del concert per oboè d'Alessandro Marcello.

0: Catalunya Música.
1: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
1: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Avui les germanes Katia i Mariel Labeck han publicat una capsa de 3 discos al segell Deutsche Grammophon. L'han titulada 55, que és el número de tracks que inclou, entre els quals doncs, gravacions històriques com un disc que van dedicar a Messiaen sota la supervisió del compositor, gravacions inèdites de temes contemporanis i també música de compositores com aquesta que sentíem, una melodia de Fanny Mendelssohn. I continuem explorant el calaix de novetats i sense moure'ns de Deutsche Grammophon, doncs topem amb un altre recopilatori, My Berlin, de la violinista Anne-Sophie Mutter, el segon d'una sèrie de 7 discos que aniran sortint entre aquest any i l'any vinent i que se centren en ciutats en què la intèrpret ha viscut les seves grans experiències de trobades musicals. Doncs bé, d'un dels recitals més recordats a la capital alemanya prové aquesta peça que ja tenim a punt, la dansa hongaresa número 5 de Johannes Brahms, en què l'acompanya Lambert Orkis.

I aquí, amb tot l'impuls i la intensitat, per activar-nos en aquest matí de divendres, ens arribava un senzill publicat, com tot aquest tram de músiques, tot just aquest matí. És el moviment A la Tarantella, l'última de les 5 peces per quartet de corda d'Erwin Schulhoff. Una obra que en aquesta versió s'expandia i abastava tota una orquestra de corda, en concret l'orquestra Metamorfos, des de Minsk, l'agrupació que dirigeix Pavel Lyumodrubov. I reduïm efectius per la peça següent, que també és un avançament, una cançó de Gustav Mahler que sentirem en la veu de Caterina Conradi, acompanyada al piano per Joseph Middleton. És el primer disc, el primer tast, millor dit, d'un disc de Signum Clàssics que es titularà Mahler, cançons de joventut i despertar.

Inconfusible Manuel de Falla i la dansa ritual del fuego, i és que per fi tenim entre mans la versió que Gustavo Dudamel ha fet d'aquesta obra, El amor brujo. És l'obra central del disc que acaba de publicar al cap de banda l'Orquestra Simfònica de Veneçuela Simón Bolívar, es titula Alma y Fuego i compta amb el pianista Javier Perianes i la veu de Passión Vega, i tornarem de ben segur. Espai ara pel piano, gràcies a un d'aquells discos que contribueixen a expandir fronteres en el repertori. Avui també s'ha publicat el quart volum que segell Naxos dedica a l'obra completa per piano de la compositora francesa Louise Farrenc. Sentim la Chanson autrichienne del seu recull Les Alemandes, interpretada per Maria Stratigou.

Entre les novetats d'aquest divendres, doncs un disc dedicat completament a Johann Sebastian Bach. El protagonitza el clavecinista Mahan Esfahani, acompanyat per la Britten Sinfonia, i presenta tots els concerts per teclat del gran mestre del barroc. Així sonava, doncs, aquest primer moviment, l'allegro del concert per teclat en sol menor, basat en el concert per violí 1041. Un disc, doncs, que ha publicat el segell Hyperion. I viatgem encara una mica més enrere en el temps per aterrar un àlbum d'aquells que et traslladen a un espai i un moment molt concrets. Es titula La Nobiltà di Milano i va a càrrec dels conjunts The Breathtaking Collective i Capella Mariana, dirigits pel cornetista Bruce Dickey. Una exploració de la vida cultural de Milà al segle XVII que inclou madrigals com aquest o Che il mio vago scoglio, de Francesco Rognoni.

0: Doncs amb aquest madrigal de Francesco Rognoni o Que el mio vago scoglio, hem acabat aquest repàs per les novetats discogràfiques que han vist la llum avui, dia 12 de juny. Era, provenia d'un disc titulat La nobiltà di Milano amb The Breathtaking Collective i Capella Mariana, dirigits per Bruce Dickey. Som divendres, a més, ja ho sabeu, i a aquesta hora, més o menys, hem creuat el punt de 8:45 del matí, i això vol dir que avui arriba el disc de la setmana en la seva darrera entrega. Ens acomiadem d'aquest disc, tot i que sempre el podrem incloure, Esther, en alguna de les seleccions de tots els matins del món. Recordem que es tracta del nou treball de la mezzosoprano Colleen Dutiel amb la pianista Aurelia Visovan. És un àlbum del segell Fuga Libera que es titula In Deinen Süßen Händen, Musik für verlorene Seelen, a les teves dolces mans, música per ànimes perdudes. Un relat sobre la fragilitat humana, sobre les preguntes que no tenen resposta i sobre la necessitat de trobar espais de consol.
1: Amb àlbums com aquest o com altres que han passat pel programa, la veritat és que sap greu, dir-los adéu fins un altre dia.
0: Sí, però fem això.
1: Sap greu que arribi divendres, quan es tracta d'àlbums tan
0: no
1: bonics?
0: No de tot, en realitat. Que arribi divendres sempre és una bona notícia. I a més, com aquests àlbums, sempre ho diem, ja passen a formar part també del nostre repertori. Tot és positiu, tot és créixer.
1: Un disc que neix, recordem-ho, a partir de la pregunta de Sheila, Schöne Welt, wo bist du? Món formós on ets? Així comença, amb aquestes paraules extretes d'aquell poema de 1788, Die Götter Griechenlands, Deutsch 677. Els Lieder de Schubert són el gruix del disc, uns Lieder que es presenten intercalats per algunes de les obres per a teclat de Johann Sebastian Bach. A primera vista podrien semblar compositors molt diferents. Schubert és el poeta de la intimitat romàntica, Bach l'arquitecte del contrapunt i de l'ordre musical, però Colleen Dutiel, aquesta mezzosoprano, descobreix entre ells una profunda afinitat.
0: Ho hem pogut comprovar des de dilluns, i a més, és aquest punt de fer audible l'absència, no? Encara que cadascú ho faci a la seva manera.
1: Doncs sí, i precisament perquè cadascú ho fa a la seva manera, funcionen tan bé, tal com ens els presenta Colleen Dutiel, que amb la pianista Aurelia Visovan ens acompanyen en aquest recorregut que passa per la nostàlgia, la desesperació, la memòria, la compassió i l'acceptació. Amb aquest disc, aquesta mezzosoprano vol obrir una porta a l'escolta, a la reflexió i a la possibilitat de reconciliar-nos amb les nostres pròpies emocions. Com a últimes mostres sonores d'aquest disc, avui començarem amb Bach, el primer moviment del Capriccio sobre la lontananza del suo fratello diletissimo, és a dir, Capriccio sobre la partida del seu germà estimat, catalogat amb el número 992, una obra amb la qual el compositor transforma la separació en reflexió, i després continuarem amb els dos últims Lieder del disc, Du bist die Ruhe, Deutsch 776, Tu ets el repòs, que és un dels seus Lieder més famosos, que data de 1823, sobre un poema de Friedrich Rickert que destaca per la seva profunda intimitat i devoció. I acabarem amb Abschied von der Erde, Deutsch 829, Comiat a la Terra, que va compondre 3 anys després, el 1826, amb text d'Adolf Pratovevera von Wiedersborn.

0: No es pot negar, Esther, que aquestes interpretacions, aquestes versions són absolutament personals i que estan plenes de sensibilitat. Això que sentíem era Abschied von der Erde, el comiat a la Terra, en l'aposta que ha fet la mezzosoprano Colleen Dutiel amb la pianista Aurelia Bischofen de recitar el text d'aquest lied de Franz Schubert. I aquest ha estat l'últim track d'aquesta proposta de la setmana que ens has proposat, Esther, i amb la qual diem adeu, doncs, al disc.
1: Doncs sí, però la setmana que ve n'hi haurà una altra.
0: I tant, recordem el nom pels que us hagi agradat i vulgueu doncs, tornar-hi totes les vegades que vulgueu. In Deinen Süßen Händen, Musik für verlorene Seelen, a les teves dolces mans, música per ànimes perdudes, del segell Fuga Libera. Dilluns, doncs, hi tornarem. Anem amb un nou enregistrament.

0: 11 minuts ens separen de les 9 del matí i és moment de dir bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esther, i bon dia, Catalunya Música.
0: Com estàs, Dolors Boatella? Què tal? Plena d'energia, com sempre.
1: Doncs la veritat és que ara us faré una mica d'enveja, perquè duc el banyador posat i quan acabi aquesta secció penso fer una capbussada ràpida abans d'obrir la llibreria.
2: Has dit una mica? Una mica no. La veritat és que ens fas molta enveja,
0: doncs sí,
2: perquè ja ens imaginem aquella aigua amb aquell blau
0: de
2: turquesa, neta.
0: Cosa.
2: A més, en aquesta hora, jo, Dolors, m'imagino que no hi deu haver gaire gent, per tant, que tot plegat serà molt idíl·lic.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, no us enganyaré. Res a veure amb la novel·la que obrim avui, que ens durà per paratges desolats, amb una atmosfera empobrida, per benzineres atrotinades i per carreteres inhòspites, plenes de pols i animals morts aferrats a l'asfalt. Dit així, el panorama sembla que no pinti gaire bé.
2: Doncs sí.
1: Doncs, però calma, calma, calma, perquè com sol passar en aquesta secció, i ens passa molt sovint, no ens hem de deixar endur per les primeres impressions. La d'avui és una novel·la brillant, que ens submergirà en el plaer d'una boníssima lectura i que ens convida a reflexionar profundament sobre el paper i el sentit de l'art a les nostres vides.
0: Això ja pinta millor.
1: Ens
0: havies, sí, ens havies proposat, doncs, El gat i les estrelles, de Jordi Lara, publicada per l'editorial Proa, i és una edició que, ja que parles del paper de l'art, doncs inclou, a més, pintures de la pintora i escriptora Paula Bonet, que acompanyen aquesta sensació, no?, de transitar per aquests paisatges que ens expliques.
1: Sí, i això, a banda de ser un plus artístic, fa que l'edició del llibre estigui supercuidada i les pàgines siguin de paper bo, amb més gramatge.
2: Per tant, aquelles pàgines que no s'enganxen unes a les altres,

0: quan les intentes passar, no?
1: I creieu-me que les passareu molt ràpid i a bon ritme. Un ritme literal, perquè és una novel·la curta o un conte llarg, on la música hi té un paper protagonista.
2: Doncs vinga, va, obrim-la.

0: Una noia, la veu narradora, cerca el famós i admirat compositor Santos Hadush. Ell ha decidit deixar la ciutat per a refugiar-se a un lloc recòndit, als marges d'una societat que ha expulsat els seus artistes, que ara pul·lulen desarrelats. Santos ha sigut un músic genial, inspirador i revolucionari. I ara és un home envellit, malgirbat, ressuat, que sembla haver renunciat al seu art en un món on no hi queda res que valgui la pena, un món que menysté la música com un esbarjo i on tot allò que ens humanitza sembla haver arribat a la seva fi.
1: I de fi, justament sentim aquesta peça de Joan Magraner, remarquem-ho, es diu Mai no arribarà a la fi del món.
0: O no arribarà a la fi del món, no arribaràs, a veurem, eh? Però sí, l'estimat Joan Magraner surt a la pàgina 15, és una menció que li dedica l'autor a través de la veu narradora, i alerta. Joan Magraner apareix com un artista quasi oblidat de l'antigor. Cosa que ens confirma que estem davant d'una faula distòpica futurista.
2: Sí, perquè...
3: vam tenir aquí ahir.
2: Sap com greu i tot.
3: Sí, perquè si Magraner és un exemple de música antiga...
0: Però no és l'única menció, eh? En aquesta mateixa frase hi trobem altres autors com Mozart i Henry Purcell.

0: una mica més antics que Magraner, però amb qui comparteixen aquesta capacitat de destacar amb un llenguatge propi. Purcell va ser un compositor precoç i molt prolífic. La seva obra abraça des de la música sacra fins als catxs o les cançons de taverna. Escriví més de 800 composicions i morí a l'edat de 36 anys. I, entre d'altres coses, va donar forma a allò que coneixem com el barroc anglès.
1: Mm-hmm. Ara, de fet, el sentim de fons, no?, amb aquest Ground en do menor que sona amb les mans d'Alexander Malofev.
0: Aquesta peça és un molt bon exemple de la vocació experimental de Purcell, amb aquest baix continu que sembla emergir d'un submón, una melodia que va mutant a base de variacions i aquesta tonalitat en do menor tan especial que li dona aquest caire melangiós i introspectiu, un caràcter musical que comparteix amb el protagonista de la novel·la.
2: Ens has dit que el seu nom és Santos Jaduj i que és compositor, Dolors. Quin tipus de música fa?
0: A veure, en Santos és un músic inclassificable, és un referent, és molt reconegut, és un músic molt innovador. Santos és algú que va abordar la composició amb fúria de llenyataire i obrint-se pas a destralades per la tradició de les antigues avantguardes.
2: Caram, Dolors, quina descripció.
0: Sí. És xula, oi?
2: Sí.
0: És xula, mola. Doncs no és meva. La llegireu al text al costat d'altres perles literàries que ens regala l'autor i que retraten aquest personatge que sembla voler desempallegar-se del seu talent. Però realment es pot escapar de la música quan forma part de tu mateix? Quan la tens aferrada a la pell? Doncs li he demanat a en Jordi Lara que ens llegeixi un fragment que resulta especialment delatador.
3: I si aquell peu inquiet no era innocent? I si resseguia l'aire d'una melodia que l'home entonava per dins sense voler, que maldava per aflorar-li com una composició? Perquè si era cert que Santos Jaduj volia fugir de la música, potser no li resultava tan senzill. Podia suspendre'n la pràctica, però segurament la duia cosida a les vísceres, massa endins. No es podia estirar a la mateixa taula del quiròfan on es va fer treure 6 centímetres d'intestí per fer-se extirpar pel mateix preu el cranc musical. Jo l'havia vist. Acabava de veure la música camuflada en aquells dits que li teclejaven unes notes distretes al braç de la gandula. L'havia vist irrompre en el seu pensament quan tot d'una s'adonava del degoteig massa regular d'unes gotes de la mànega del post i n'havia de calcular, vulgues que no, la velocitat de pulsació equivalent al metrònom. Havia vist com, presoner de l'oïda absoluta, entonava per dins la mateixa nota que el clàxon de la furgoneta vidriera, només per confirmar que era un sol sostingut. Santos Jaduj estava condemnat a la música. Potser ell no ho sabia. El seu peu i jo, sí.
1: Quin luxe, eh? Sentir la veu sí. De l'autor. Aquí sentíem, doncs, era, repassem un moment el seu perfil, l'escriptor i creador audiovisual Jordi Lara, amb una trajectòria literària que compta amb el reconeixement dels lectors, de la crítica. Ha estat guanyador del Premi Nacional de Crítica per 6 nits d'agost i Premi de la Crítica Serra d'Or per Mística Conilla. També ha dirigit els programes de TV3 Sardana, Nídia, La Sonora o Il·luminats. I en aquesta breu ressenya, doncs, que hem sentit ara mateix, ja podem intuir també la seva estreta relació amb la música.
0: Efectivament, té una important formació musical, perquè Jordi Lara ha cursat estudis de composició, toca el piano i també la tenora. Si heu llegit la seva novel·la Una màquina d'espavilar ocells de nit, ho sabeu. I si no l'heu llegida, doncs correu a la vostra llibreria de proximitat, perquè aquesta novel·la és una autèntica joia de la literatura catalana i prendreu un gustàs llegint les experiències d'un músic que comença estimant la cobla. I de fons, doncs, clar, sona Garreta, sona Juli Garreta, perquè en aquesta novel·la l'autor li dedica tot un capítol.
2: Uh-huh. I amb el Gat i les estrelles, Jordi Lara torna a obrir-nos el seu univers musical.
0: Sí. Més des de la reflexió sobre el sentit de la música i de l'art, amb frases que voldreu recordar. Per cert, un tema que no hem tocat mai en aquesta secció, però que ja estaria, estaria bé obrir aquest meló. Vosaltres sou de subratllar el llibre o de posar-hi etiquetes de colors?
1: Jo no sóc capaç de guixar ni una pàgina, ni mitja, ni per escriure-hi el meu nom. Jo, és com el, que el llibre no el puc ni doblegar les pàgines. O sigui, de fet, em posa molt nerviosa la gent que ho fa. Ara no sé, Esther, si ara tu diràs que sí que subratlles.
2: No, no. Jo, en tot cas, si m'agrada una frase, me la noto en una llibreta.
1: Això sí que ho fa.
0: Exacte.
1: I tu què, Dolors? Tu què fas?
0: Doncs jo també, jo tinc moltes llibretes. De fet, porto 4 llibretes en marxa i en alguna em poso que he anotat una cosa en l'altra, o sigui que vaig passant de llibreta a llibreta.
1: Ah, ostres, metareferències, està molt bé, jo.
0: I m'hi anoto frases capdals que m'inspiren, que penso que així recordaré millor. Frases com, per exemple, aquesta. Potser al capdavall l'art era sobretot això, una penitència, la purga del pecat original de la consciència. Aquesta frase l'he anotada a llibreta a mà. A més, intentant fer una cal·ligrafia perfecta, evitant qualsevol tipus d'algoritme, com farà el nostre protagonista Santos, intentant boicotejar la música generada amb intel·ligència artificial, intentant crear un error al sistema amb la intenció d'humanitzar-lo.
2: Tot un repte, el de lluitar contra la intel·ligència artificial, realment complicat, per un artista.
0: Cert, com compondre una última peça. I per això ara en Pau ens ha posat aquest exemple.
2: Doncs sí, es tracta d'un fragment de la 8a Sinfonia de Jean Sibelius.
0: Sibelius estava en el seu moment més dolç quan va començar aquesta 8a Sinfonia. Era famós, reconegut internacionalment i era tot un símbol nacional a Finlàndia. Tot i així, es va voler aïllar de tot per poder escriure la que havia de ser la seva 8a Sinfonia. Un procés que va mantenir mig en secret i que no va poder acabar. Queden alguns esbossos poc clars i, com sempre passa en el món de la música, tot això va donar peu a especulacions i rumors, fins al punt que la 8a és tot un misteri. I aquí ens encaixa també molt bé amb el nostre protagonista, que també està treballant en una última peça.
1: I el protagonista podrà estrenar l'última peça, o això ja no ens ho pots dir?
0: No, sí, però no com penseu. És a dir, això sí que no us ho puc desvetllar. El que sí que us puc dir és que la interpretarà a l'edifici més emblemàtic en termes musicals, obra de Domènech i Montaner.
2: Home, crec que no ens calen més pistes, Dolors, per saber que t'estàs referint al Palau de la Música Catalana.

0: Sí, serà un final preciós i, en cert sentit, esperançador.
1: Que, com sempre, ja m'imagino que haurem de llegir, però aquesta ressenya que ens has explicat avui, doncs realment ens ha fet venir moltes ganes d'entrar-hi, perquè des dels pobres animals aixafats a la carretera fins al Palau de la Música i això, ha canviat una mica i intuïm un recorregut interessant, eh?
0: Doncs sí, llegir aquesta novel·la realment per mi ha representat un autèntic plaer, però és que, a més, he pogut treballar aquest guió comptant amb la complicitat del propi autor. I això ha sigut, sí, això ha sigut un regal, perquè no sempre els autors estan disponibles per diferents motius, però poder-hi conversar i contrastar algunes idees ha sigut com fer un petit club de lectura amb ell i li agraeixo moltíssim. I em va donar una notícia importantíssima que us he d'anunciar perquè no ens la podem perdre. Està preparant un espectacle que s'estrenarà al Festival d'Enceneu. Es titula Les barques volen pel cel. No pot ser un títol més inspirador. Les barques volen pel cel. I són unes converses entre els germans Pau i Enric Casals, d'aquí a d'Enric sentim aquesta suite en re menor, un diàleg que interpretaran el propi Jordi Lara i el mestre Xavier Albertí. Un duet increïble.
2: Interessant.
0: La cita, bueno, serà preciós, això. La cita serà el 25 de juliol a l'església de Santa Maria d'Àneu d'Escalarre.
1: Doncs anotat a l'agenda queda i aquí feta la recomanació.
2: Dolors, tens alguna proposta de lectura per d'aquí 15 dies?
0: A veure, d'aquí 15 dies serà la meva darrera secció
2: Exacte.
0: De temporada.
1: És veritat.
0: Aleshores, estava pensant en alguna cosa una mica especial i he pensat que potser tal vegada estaria bé fer una mica un recull de contes per compartir amb tota la família, perquè venen dies doncs, de vacances que podrem estar tots junts, i tal vegada és un bon moment per repassar una mica la literatura infantil, que sempre està bé posar en primer terme.
1: Clar, com dèiem l'altre dia aquí amb una convidada que ens va visitar aquí a l'estudi, la Tina Vallès, ara que no em sortia el nom, que deia que justament que la literatura infantil i juvenil no és feta per nens, sinó que és literatura que també poden llegir els nens. Per tant, em sembla una gran idea. I ara, doncs, abans d'acomiadar-nos, Dolors, explica'm quina peça t'has reservat pel final.
0: Doncs mireu, al principi, i quan hem descrit el protagonista, Santos Hadouche, he posat la música d'un geni.
2: Sí.
0: Un compositor visionari i tot un referent. Una persona que també ens portava al moll de l'os de l'art, i per qui la música no tenia límits. I que ens feia sentir a vegades com un gat que mira un cel ple d'estrelles. Perquè hi ha un Santos en el món de la música, i aquest és Carles Santos. I en Jordi Lara realment ens ha fet un homenatge amb aquest protagonista, Santos Hadouche. I per això la peça que us proposo és un fragment de la seva meravellosa Pantera Imperial i la seva lectura superrevolucionària de Bach.
1: Intuïm aquest homenatge i s'agraeix, la veritat.
2: Moltes gràcies, Dolors, que acabis de passar un bon divendres, que et
1: banyis
2: un bon
1: molt.
2: Cap de setmana, exacte.
1: Ai,
2: quina enveja que ens fas.
0: Sí, doncs haureu de venir, escolteu, molt bon cap de setmana i començo a preparar comptes.
1: Això mateix, que vagi
0: adéu,
1: bé.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
4: La música de cinema de Quincy Jones.
3: El violí vermell.
5: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
6: Les 9, mira, Esther, falten 10 segons perquè siguin les 9 i 9, encara són les 9 i 8 d'aquest divendres 12 de juny. Seguim endavant amb tots els matins del món i entrem ja en aquesta segona hora de programa. Ens queden força coses per davant.
7: Doncs sí, més música i la conversa que arribarà aproximadament cap a 9:45 avui amb el compositor i productor musical vilafranquí Roger Subirana, que ja ho dèiem tot just començar, ha treballat pel cinema, ha compost bandes sonores, com per exemple la de la pel·lícula Barça Dreams del 2015 sobre la història del Futbol Club Barcelona, però hi ha un fet destacat i és que la seva obra més coneguda és Between Worlds, que és la peça que es va fer viral a la Xina.
6: A veure què ens en diu de tot això, perquè és una trajectòria força particular, per tant ho descobrirem d'aquí una estona. Perquè ara arrenquem el segon tram de músiques del programa amb una obra sorprenent des del principi. És un concert per piano amb una entrada gens convencional, tampoc, però clar, el seu autor és Dmitri Shostakovich, per tant, un creador amb les seves pròpies pautes en un moment històric complicat. I el que sentim, el seu segon concert per piano, el sentim, doncs, amb Yuja Wang i la Simfònica de Boston, dirigida per Andris Nelsons.

Les mans de Yu Jiawang fan espurnejar qualsevol cosa que toquin. En aquest cas, era aquest primer moviment, l'Allegro, del segon concert per piano de Dmitri Xostakovic. Hem sentit, doncs, l'inici amb expressivitat, agilitat i aquesta profunditat singular, acompanyada, en aquest cas, com dèiem, per la Simfònica de Boston i dirigida per Andris Nelsons. Amb aquesta obra hem obert el camí d'aquest segon tram de peces i continuarem amb un andante més tranquil i líric de Clara Schumann, romanticisme que ens arriba des del seu trio amb piano en una versió d'altura, amb Sophie Mutter al violí, Pablo Ferrandez al violoncel i Lambert Orkis al piano.

Una partitura virtuosa i un intèrpret infal·lible, el flautista Emmanuel Pahu i el concertino de flauta de la francesa Cécile Chaminade. Una obra de referència per qualsevol flautista, que aquí sentíem amb l'Orquestra de Cambra de París, dirigida per François Lélé. I ara, doncs, retornem als nostres dies, si més no fa uns anyets, podríem dir, gràcies a l'islandès Ólafur Arnalds i un dels seus primers àlbums, força... Bé, sempre els tenim presents. For Now and Winter, del 2013, que inclou talls com aquest que ja tenim a punt. Words of Amber, austeritat i essència nòrdiques.

0: Hi ha peces que realment semblen escrites per determinats intèrprets, eh? Aquesta és la sensació que ens queda quan sentim aquesta romança de Rachmaninoff, Vocalise, i en concret en aquesta versió, la de la soprano Nathalie Dessay, la melodia sense paraules, amb la Simfònica de Berlín. És avui la peça que ens permet d'aterrar a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui el convidat de Tots els matins del món és el compositor i productor musical vilafranquí Roger Subirana. Autor d'11 àlbums d'estudi i nombrosos senzills, ha construït una trajectòria personal difícil d'encasellar en un únic estil musical, amb una obra que combina influències cinematogràfiques, simfòniques, electròniques i ambientals. Al llarg de la seva carrera ha treballat per al cinema, la publicitat i diversos espectacles audiovisuals. Entre els seus treballs més destacats hi ha la banda sonora del documental Barça Dreams del 2015, dirigit per Jordi Llompart i dedicat a la història del Futbol Club Barcelona. La seva composició més coneguda és Between Worlds, una peça instrumental que es va convertir en un fenomen viral a la Xina i que el va donar a conèixer arreu del món.

0: Bon dia, benvingut, Roger.
1: Hola, bon dia.
0: Hem començat forts, ja, amb aquest Between Walls, aquesta peça que es va fer viral a la Xina, tal com dèiem. Què va passar amb aquesta peça?
1: Bé, la història és com un puzzle, que ho dic jo, no? Com un dòmino, que la primera peça va ser que van comprar la llicència d'aquesta composició. És una composició que jo tenia, bueno, en un àlbum que es deia 12, del 2013, i jo estava en una pàgina que es deia Jamendo, bueno, es diu Jamendo, vaja, on la gent pot comprar llicències per projectes comercials, i llavors hi va haver una productora xinesa que va comprar els drets per una pel·lícula que es diu Forever Young, traduïda amb la seva versió anglesa, i va ser el 2018 que la van llicenciar, i llavors va aparèixer una de les pel·lis més taquilleres d'allà, de la Xina.
0: És a dir, si no haguessin comprat aquesta llicència...
1: La cançó no hagués entrat allà, perquè, a més a més, la Xina és un país que tot surt d'allà, però entrar costa molt.
0: Ah.
1: I llavors vaig tenir la sort en aquest sentit de que la distribuïdora que tinc, que es diu CD Baby, és dels Estats Units, i llavors ella és la que introdueix les cançons al seu catàleg de músics a través de Tencent Music Entertainment i NetEasy Cloud, que és com un Spotify, però d'allà, perquè allà tot ho tenen seu, diguéssim.
2: Sí.
1: I gràcies a això la gent va poder trobar aquesta cançó. Van passar dos fets. A la primera és que compressin la llicència...
0: Clar.
1: I la segona, que la poguessin trobar, perquè hagués pogut passar que bueno, sí, ens agrada aquesta cançó, però després ells anirien a l'Spotify d'allà
0: i no la trobarien.
1: I aquesta va ser, doncs, la primera peça que va fer caure una mica el puzzle. I després vaig veure això, no? Que hi havia milions d'escoltes i...
0: Moltes escoltes,
1: sí,
0: i moltes descàrregues.
1: Moltes descàrregues.
0: Clar, un cop entres, tu deies, no? És molt difícil entrar a la Xina.
1: Sí.
0: Un cop hi entres amb aquesta peça, Between Walls, què ha passat amb l'altra música que has anat component? També ha arribat?
1: Clar, la gràcia és aquesta, no? Que al final, jo sempre dic que l'important és la música si transmet, no? Més que moltes vegades la persona que l'ha fet, i llavors ells buscaven de qui venia. I llavors, lògicament, aquesta cançó ha arrastrat a la resta. I, de fet, això també dona pistes, perquè després vaig fer un tema que es deia Red Dragon, ja amb sons, ja expressament sapiguent, doncs, com agraïment, si vols dir-ho així, de la gent que m'escolta allà, no? Tot i que és difícil, clar, jo no tinc xarxa social, no tinc res allà, que seria un dels objectius, buscar algú a l'altra banda, perquè,
2: complex,
1: clar...
2: És molt complex, eh? Mercat,
1: Sí, és... Però sí, va arrastrar les altres.
0: Clar, i a més, dius que t'han arribat comentaris com de dir... Té sons orientals.
1: Sí, clar, aquesta part del final que hem sentit, clar, a mi em costava veure-ho, i diuen que per aquests coros que sortien al final, que podien, doncs, això, com de
2: que
1: videojocs,
2: no?
1: Com de cosa oriental, d'aventures, d'allà, no? Perquè jo no la vaig... Bueno, jo sempre composo com per explicar coses que em passen a mi i no vaig fer-la pensant. De fet, a mi no m'ho sembla exageradament oriental, no? Però aquests coros els hi remet bastant. Però la lletra també és fonètica, vull dir.
0: Clar, no hi ha lletra.
1: No hi ha lletra, exacte.
0: De fet, tu et defineixes com a compositor... Fonètic?
1: Sí, de música... Bueno, no és res nou, perquè jo de petit escoltava el Wim Mertens,
0: sí,
1: i Adiemus, i això sempre m'ha fascinat, perquè a vegades, quan entens la lletra, també fa que el teu cervell només pugui pensar la història que t'estan explicant, no? Això per una banda. I per l'altra, el poder fer servir... Depèn de la cançó, si és més dolça, si és més agressiva, si és estrambòtica, no? Llavors jo m'invento els fonemes perquè sembli d'una altra llengua. Llavors li escric com puc a l'Esther, la cantant, que també és la meva dona, o les cantants que ho han de fer, ho cantem nosaltres com podem perquè ho imitin, i llavors m'agrada aquesta universalitat, no? Pensant en la veu com un instrument més.
0: Doncs ja que parlem d'instrument, has vingut una mica...

0: un sintetitzador que, per exemple, amb un piano, doncs, tu toques la tecla, però no la pots moldejar massa. En canvi, el so et permet fer això, no? Llavors, us he preparat un parell de sons perquè veieu, doncs, vosaltres em veureu, els oients ho sentiran, no? Però em veureu aquí amb un tros de plàstic, diguéssim, doncs, com bufes...
1: Per tant, també podries bufar percussió.
0: Podries... Clar, sí.
1: Curiós, eh?
0: Ho puc posar glockenspiel o un piano, és molt raro. Clar, no, normalment no ho fa servir per... No. Ho fa servir més per sons que... Que, clar, que et permetin donar-hi més intensitat o menys, no? No faria servir una percussió, però visualment sí, és...
1: Va, doncs som-hi.
0: Doncs, vale.
1: T'aixeques?
0: Vale.
1: Sí, tranquil. Nosaltres...
2: Sí, m'agrada que aquesta entrevista té també la seva part pràctica, eh?
1: Sí.
2: És per descobrir aquestes músiques d'on sorgeixen, de quina manera es creen i amb quin mitjà. Doncs...
1: No és enregistrament, sinó que serà en directe.
2: El tenim aquí.
1: Ell
2: en viu.
1: Ja se la posa.
2: I en Pau ja ho ha preparat tot perquè tot soni.
0: Per exemple, ara... I tinc un so de violí.
2: Un so de violí.
0: I després, aquí darrere, us ho dic perquè així
2: ho podeu explicar. Sí, nosaltres ho expliquem.
0: Hi ha com unes rodetes.
2: Al darrere té com una espècie de rodetes. M'explico amb un vocabulari tècnic.
0: Rodillos, exacte. I llavors, amb el polze... Si baixo a les de baix o les de dalt, pujo l'octava.
1: Val.
2: Ah, d'acord. Hi ha uns canvis de registre que es poden controlar amb el polze per darrere l'instrument.
0: I, per exemple, provem un altre so. Aquí hi tinc una veu.

0: Aquest sorprèn més,
1: encara.
0: De veure-ho, perquè clar, vosaltres no ho veieu, oients, però el tenim aquí bufant, bàsicament, sí, sí. Així, al mig de l'estudi.
2: I per últim, en un altre, perquè veieu, bufant més o menys el matís que li pots donar, no? Ara tinc un sintetitzador i bufaré una mica més i una mica menys perquè es vegi la variació. Ah, no, aquest és amb violí. Espera't que... Aquí tinc...
1: Tranquil, que no marxem.
2: Es poden demanar alguns, eh? O sigui, que em deies les percussions, puc provar
1: sí?
2: Rock and spills o coses.
1: Tu mateix, eh? Ets lliure.
2: Aquí tinc...
1: És interessant poder anar veient els diferents sons. Ja.

0: ho vas filtrant. I clar, tot això ho pots anar programant, diguéssim.
1: Sí. Molt bé, doncs escolta, i ara, si de cas, retorna amb nosaltres aquí a la taula, Roger, que et sentirem millor, i explica'ns realment aquesta flauta electrònica, si és un instrument que facis servir com quotidianament, sempre quan comences a treballar en algun projecte, és una de les vies que explores sempre per construir les teves músiques?
0: A veure, normalment, o sigui, me la vaig, quan ho vaig veure les possibilitats de l'instrument, ho vaig plantejar més pels directes, més que per l'estudi, perquè per l'estudi, clar, ho puc fer mil·limètricament, introdueixo les notes amb el piano i llavors
1: l'ajusto
0: un mil·límetre.
1: Sí.
0: Però a l'hora de tocar en directe, com jo em considero més compositor, tocar com ho faig d'oïda i això, doncs busco instruments que em siguin fàcils. I llavors, a través amb aquesta... Després, si voleu, us faig un petit fragment d'una peça, puc tocar violins o puc tocar cellos o un instrument estrany, no? Que això, visualment, com no tenim tota una orquestració a darrere, doncs hem de fer elements amb pocs músics perquè cridin visualment l'atenció i em permet doncs, jugar molt amb aquest instrument. Però està fet més pensat pels directes que no per l'estudi.
2: Clar, jo ara tenia preparada Letters from the Future.
0: Exacte, vale.
2: La posem?
0: Sí.

0: Doncs Roger, ara ho deia l'Esther, això és Letters from the Future, i aquí sentim piano i violoncel, però el violoncel no és sintetitzat, eh?
1: No, exacte. Aquest està tocat per la Maria Gabriela Figueroa, que és una cellista veneçolana, però que està tocant amb orquestres de Nova York. I bueno, com per internet estem tots una mica connectats, a vegades segons quines peces, pues, li dic a músics i fem la col·laboració, ens contractem els uns als altres per fer o composicions o tocar l'instrument.
0: Per tant, clar, implica que no us heu de trobar en cap moment, no és necessari trobar-vos físicament.
1: No, en aquest cas no, perquè clar, ell està lluny i vam coincidir així. Vull dir, també et permet aquesta... tenir tot el món a les teves mans i poder col·laborar amb gent de tot el món. Hi ha gent que potser no té els mitjans i està en una habitació també d'un lloc d'Indonèsia, m'invento el que sigui, i d'aquesta manera pots tocar, que d'altra seria més complicat. Avui dia sí que és fàcil agafar l'avió i logísticament ho pots fer, però és una manera molt còmoda de poder fer
0: experiències. És més
2: sostenible,
0: pel planeta.
2: Més sostenible i més barat, no? És més econòmic.
1: Sí.
2: Si has de comptar el bitllet d'avió, l'estada...
1: Sí.
2: Clar, tot això encareix. I per què Letters from the Future?
1: Mira, em va agradar molt el concepte. Totes les cançons m'agrada que hi ha un perquè darrere fons. Jo sempre dic que és com si escrivís un diari, però per comptes d'escriure-ho amb lletres, ho faig amb música, no? Uh-huh. I així pots explicar coses sense, a vegades, dir els secrets exactament, perquè hi ha coses més íntimes o problemes més interns. En aquest cas, era... em mirava fotos i imatges de quan tenia 20 anys i pensava, ostres, que sembla que fos ahir. I llavors era com, què em diria si pogués parlar amb mi mateix? I m'ho diria amb música, lògicament, perquè hi ha coses que em transmetrien que no caldria parlar. I d'aquí ve aquesta peça, d'escriure-te una carta al teu jo del passat.
2: I què li diries a aquell Roger jovenet quan tot just començava a jugar amb el teclat?
1: Ostres, doncs mira, li diria que no es preocupés tant, que disfrutés més, diguéssim, i que s'ho passés molt bé i que relativitzés una mica tot, que potser res és prou important i les coses importants les tenim molt a l'abast i són molt senzilles d'aconseguir, i que sobretot no deixi de fer música, i que és igual el que li diguin... que si té èxit bé, si no també, que continuï fent la música perquè primer li ha d'agradar a ell i és una manera de... i que segueixi per aquest camí.
0: T'imagines que li haguessis dit?
2: Sí.
0: I no t'ho imagines, però a la Xina t'escoltaran milions.
2: No s'ho hagués cregut.
1: Us asseguro que no s'ho hagués cregut.
2: No. Clar, perquè Roger, tu no tens formació musical.
1: No.
2: Com va sorgir tot aquest interès pel món de la música, per crear, començar a crear músiques i més endavant doncs, tot aquest univers sonor?
1: Sí.
2: Es vivia la música a casa teva? Hi havia ambient musical?
1: Es vivia escoltant música, sí, això s'ha... He tingut la sort de petit que al meu voltant s'ha escoltat molta música i de molts estils diferents. Així, resumint ràpid, uns pares, doncs, era la música més comercial però bona, diguéssim, de Beatles, Rolling Stones, Carlos
2: comercial,
1: Santana...
2: Comercial però bona.
1: Sí, bueno,
2: sempre s'ha de remarcar.
1: És que no és el mateix dir música comercial el 2026 que música als 80-70, no? Llavors, i després dels meus tiets, la banda més de... que aquí em ve més la banda de noves músiques i New Age, que aquí em venien i escoltava els discos de Wim Mertens, de Lito Vitale, per exemple, de Kitaro i tot, i el meu cosí, coses d'electròniques i tal. I de músics així, d'artistes... que si dediquéssim professional no tinc antecedents així familiars, diguéssim.
2: Clar, el 2011 va ser un punt d'inflexió.
1: Sí.
2: Va ser quan vas prendre una decisió important, que era dedicar-te ja plenament a la música, perquè fins llavors ho estaves compaginant amb una altra feina completament diferent.
1: Sí. Va ser llançar-me al precipici. Jo sóc una persona, diguéssim, molt, molt conservadora, és a dir, si tinc una feina que tens uns diners al mes i que, doncs, conservar allò i no tirar-te a un precipici d'inseguretat. A més, també hi ha el factor que per mi la música, després de les persones, és el més important, i no volia mai que... corre el risc de que hi agafés, no mania, però que saps que quan una cosa es converteix en la feina hi ha... I a més jo dic, un entrenador de gimnàs, per molt que li agradi l'esport, quan arriba a casa seva, el menys que té ganes és de tornar a córrer, no? I sempre ho havia com dir, per mi ho haig de tenir com un hobby. O, bueno, també m'entraven diners per altres històries, però vull dir que sempre faci el que jo vull. El que passa és que el 2011 hi va haver una

forta crisi que ja arrastràvem. Llavors, treballava d'administratiu en una empresa de transports i els hi van donar on era, van tancar i, bueno, vaig quedar sense feina, però amb molts projectes que sempre havia dit que no, arrel de coses que igual després comentarem, però no, havia dit que no precisament per això, perquè el poc temps que tenia jo volia fer la meva música, no encàrrecs, encara que fos música, no encàrrecs de tercers, no? Llavors va ser, bueno, doncs m'hi van tirar i vas dir, doncs ara diem que sí i a veure què passa.

0: Doncs ara hem arribat a un d'aquests encàrrecs, si no m'equivoco, aquest que sentim de fons, aquesta New World Symphony, pel documental Barça Dreams, que ens comentava l'Ester al principi d'aquesta entrevista. Com va anar aquest pas de dir, doncs ara, si la gent li agrada el que faig, doncs endavant? I sobretot, com va anar aquest projecte en concret?
1: Sí, bueno, una puntualització. Aquesta del New World Symphony era d'un documental sobre una fotografia sobre el món que tenim. Però bueno, igualment és
0: doncs
1: pel Jordi Llombard.
0: Doncs és el Jordi Llombard,
1: disculpeu-me. És que són cosins, no passa res perquè són cosins germans.
2: No, perquè
1: vull
2: era
1: dir
2: el
1: que
2: mateix Jordi Llombard.
1: Era el mateix, clar.
2: Exacte.
1: I llavors tenim un vincle així que de vegades ens truquem i al final... El Barça Dreams va ser un encàrrec, el que em va portar a després a fer una cosa més personal, però al final tot està lligat.
0: A mi m'ha sonat èpic i grandiloquent, que això és que igual ve d'aquí. Doncs sí, queda desfet doncs, la petita confusió. New World Symphony, es deia, sobre el món que tenim i la teva visió musical, la traducció en sons, no?, d'aquesta imatge.
1: Correcte, en una de les nostres post-trucades, un dia estava caminant, a mi m'agrada molt anar a caminar cada dia per allà a les vinyes i tal, i em truca i em va dir, escolta, Roger, m'agradaria que fessis una suite de 10 minuts o 15 sobre l'evolució del món, com ho veus amb sons, però no em diguis res, o sigui, fas la música i no em diguis més pistes.
0: Fes
1: no?
0: el que
1: perquè,
0: vulguis. No?
1: El que vulguis.
2: Que bé, no?
1: I llavors, clar, per això és com una idea, una cosa que ve de fora, però amb llibertat total, i llavors vaig dir sí, doncs endavant, i llavors va sortir doncs, tota aquesta descripció del món des de la prehistòria i després l'avançament tan ràpid que tenim avui dia.
2: I com veus el món? Perquè a nivell tecnològic ha avançat molt, però clar, quan tu vas entrar a Jamendo, no sé en quines condicions vas entrar-hi ni quines eren, però segurament ara no deu ser el mateix.
1: No és el mateix, no. A veure, veig el món, el veig bastant magre, diguéssim, en el sentit que jo sempre he anat a favor de les tecnologies i del progrés, però com ho fem? De quina manera? No es pot avançar a tort i a dret sense parar un moment a veure què estàs fent, cap on vas, etcètera, no? Llavors, jo fins postpandèmicament pensava d'una manera i ara amb tots els canvis que estic veient doncs crec que ens hauríem d'aturar una mica i posar una mica de normes, d'ètica, de propietats intel·lectuals. Bueno, això és un tema molt... molt llarg en aquest sentit, no? D'eines sí que és veritat que m'han ajudat molt, si ho faig servir com a eina. El tema de Jamendo va ser molt interessant. Avui dia no hagués pogut passar per diversos motius. Primera, que internet ja no és aquell terreny lliure que tothom té les mateixes oportunitats. Jo crec que avui, a 2026, tornem a estar igual que en el món físic, diguéssim, qui té més diners per pagar-se una campanya, per una promoció, amb aquest és el que coneixeran. Al final tornem a la fórmula 40 principales, entre cometes, de lo que sigui. En canvi, en el 2008 cap endarrere, sí que si tu al final, si feies una cosa que potser agradava a molta gent, hi havia la possibilitat de que es viralitzés més fàcilment sense tenir tallafocs. I les condicions en aquell moment, Jamendo, eren molt bones, perquè amb fent promoció de la meva música i si la gent se la podia descarregar a l'usuari final gratuïtament, però si ho feia servir per una producció comercial, et pagaven una llicència.

i t'arribaven uns diners. Per tant, era com un sistema que quedava com a pont del sistema de mercat de la música antic, diguéssim, que s'aprofitava molt del músic i del consumidor final i del nou que hi havia. Però això ha canviat, ja no té res a veure amb el que era.

0: Aquesta música que sentim, i ara sí que l'encertaré, eh? És sobre... inspirada en la figura d'Alice Guy. Parla'ns d'aquesta pionera del cinema, sisplau.
1: Doncs mira, resumint molt ràpid, la vaig descobrir el 2022... tard, però més val tard que mai,
0: per
1: una sèrie de casualitats. Havia d'anar a fer una conferència sobre com feien les bandes sonores, i una activitat que feien unes peces de cinema mut, on em van donar uns curs allà sense explicar-me de qui eren, i jo vaig investigar, i venien de Gaumont, vaig tirar del fil i vaig descobrir l'autèntica mare del cinema. Una cosa molt bèstia que estic ja, des del 2022, estic ja amb ella a tope, diguéssim, ja sí. Estic plantejant espectacles per donar-la a conèixer jo a la mesura que puc, doncs també, perquè és una història fascinant. A més, és que s'hauria de reescriure la història del cinema, poca broma, i van haver dos després... Podria explicar... Aquí podríem fer 8 programes.
0: Sí, ara no? Obrim aquí, però... subconferència.
1: És terrible.
0: Subcapítol.
1: Però no, només dues coses que sí que m'agrada puntualitzar sempre. Que hi va haver un despreci molt gran, perquè ella era una noia jove de 18-19 anys, si és que arribava, i li van deixar un aparell, que és el primer cinematògraf que va comprar al Gaumont perquè fes demos, perquè aquell aparell sabia. I llavors era un despreci per ser dona i un despreci al cinema en general, perquè si no li haguessin deixat aquest aparell, i al cap, i després, com es va veure al cap d'uns anys, la van apartar, però la història és que ella ha inventat tot el que avui entenem com a cinema. El fet de ser un productor, de plantejar-te una història, de fer un guió, de portar actors, va ser pionera en tot, en fer servir feia servir gent de color, feia... hi ha cinema amb transsexuals, gais, lesbianes... Això en el seu temps...
2: Ho va fer tot.
1: Ho va fer tot, sí, absolutament
0: sí, sí, clar,
1: tot.
0: I entendre que el cinema servia per explicar històries,
1: per explicar
0: que històries. No era només per passar el temps i entretenir-se perquè sortís una imatge bonica.
1: Sí.
0: Per
1: I els efectes especials, que tothom coneix el Georges Méliès, de la Lluna, doncs tot això ho va prendre d'aquí, de l'Alice Guy.
0: Doncs
1: i no surt
0: dit.
1: Enlloc.
2: Imagina't. Va, una altra de les músiques.

0: Què pot passar quan encens un llumí que en algun moment s'apagui, no? I què pot passar quan encens... La Maria em mira amb una cara.
1: És que no sé on vols anar.
0: I què pot passar quan encens dos? Doncs que soni això.
2: Mira, doncs aquesta també és... és que m'emociona perquè penso tot el que pensava en aquell moment, no? Realment també... Un va aprenent amb el temps, no? Com això que li diria el Roger d'abans, que les coses més senzilles és la que tenen la poètica més gran. I vaig veure un curt una vegada de que hi havia dos llumins que semblava que ballessin, amb una música com de tango argentí. I dic, ostres, que preciós, que maco. Dic, vaig intentar veure què passa. I llavors vaig tot un dematí cremant parelles de llumins fins que n'hi va haver un que es va fer la màgia, no? I que realment sembla que s'abracin, sí, que s'apropin un contra l'altre. Llavors ho vaig posar a càmera lenta perquè durés uns 3 minuts i llavors vaig composar a temps real, sense seguir claquetes ni a veure tot el que estava passant, el moment que es cremava la fusta, el moment que semblava, el moment que s'anaven apagant però encara es tornava a encendre una mica. I era com una metàfora molt maca de les relacions humanes i a més enllà de l'amor, no? Sinó els amics, de la família i tot. I després vaig composar això i li vaig després afegir les cordes. Però... I és una de les cançons que tinc més apreci i és conceptualment és senzilla, no és una orquestració allà de 200 instruments que t'estàs mig any per fer-ho, no?
1: M'encanta, Roger, perquè és que et surt la música d'una manera
0: molt fàcil,
1: si obres una aixeta i dius, jo em vaig posar allà, jo vaig inspirar-me i vaig començar a tocar, és increïble.
2: I vaig passar moltíssimes hores, però...
0: Ens ho creiem,
2: o sigui, el moment de fer-ho, o sigui, ho fas més barroerament, diguéssim, després ja ho vas polint i vas fent, però almenys el moment...
0: Sí, és cert, perquè veus les imatges, no?, de com es van consumint, no?
2: Oi que sí.
0: Però d'alguna manera és com dir, el foc veritable mai s'extingeix, no?
2: Exacte, és
0: el
2: que penso jo, que n'hi ha hagut...

0: Doncs ens deies que normalment utilitzes llenguatges fonètics per buscar la inspiració i la sensació, però en aquest cas sí que sentim una cançó en català.
1: Exacte, sí, és... També és una cosa que el que m'agrada de poder fer el que un li sorgeix és que et pots trencar les teves pròpies regles, no?
0: Absolutament.
1: Vull dir,
0: clar que sí.
1: Però normalment, exacte, o sigui, però hi han dues ocasions, en aquest cas, de dues cançons en català, perquè... A més, també té una anècdota, que és que com m'invento el so, jo ho vaig cantant a dintre i vaig fent la melodia tota l'estona mentre vaig a caminar. I en aquestes dues em venia una lletra.
2: Ah, mira.
1: I llavors vas dir, per què inventar?
0: Clar.
1: Sí,
0: clar.
1: I una era dedicada al dia i aquesta a la nit, i per això es diu nit.
2: Has rebut molts premis. No sé quin és de tots aquests premis el més important, si no el més important, el que t'ha fet més il·lusió de rebre.
1: Clar, és que és totalment diferent si ho enfoco per una banda o una altra. Ho he estat madurant, diguéssim, i potser el primer, el del 99, de l'èxit, dels que hi havia el Salvador Escamilla, que feia el programa, no sé si sortia l'Enderrock o... Bueno, era com un concurs de grups de pop i cantautors. I clar, va ser la primera vegada que jo vaig presentar un tema sense esperar res, dic, ho estic fent aquí a casa i tal, i després com, eps, que potser agrada, no? I em va donar com una moral molt... Però normalment, fins i tot quan comences, la família i els amics, en
2: sempre
1: certa manera...
2: Sempre et diuen que maco,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que maco,
2: fas.
1: El que sigui, i dius, però bueno, no sé fins a quin punt és això és així i tal, no?
0: O mira, o passa l'estona i millor això que estar amb el pare.
1: Exacte. O trobes també el cas contrari, diu, ostres, doncs no sembla que ho hagis fet tu, i com que hi treuen mèrit, perquè t'han vist, doncs, pues, jugant, revolcant-te per terra i dient tonteries, no? I després diuen... I llavors era com un de dir, eps, que ostres, potser està bé. Sí. I en aquest sentit, bé, i després posa alguns premis, clar, reconeixement com d'aquests últims dels Hollywood Music in Media, que ja tenen més nomenada i pes. I m'agrada sobretot per la gent que coneixes, perquè, clar, les cerimònies les fèiem online i bueno, ho comento sempre, doncs que vaig conèixer molta gent d'arreu del món, i això va ser molt xulo. Però que al final aquests premis serveixen més, i això també ho reivindico sempre, per una obra portes que no per cap realitat, perquè ni et donen diners ni res, però quan tu vas a porta freda...
2: Ets visible, ja.
1: O a porta freda, perquè de vegades tampoc no... No sé, jo m'he trobat que potser et llegeixen el que fas o tenen una mica en compte, que si no tens... És com un segell de control de qualitat, que dic jo.

0: I aquesta darrera peça no necessita presentació, bàsicament, el cant dels ocells. Com va sortir la idea de fer la teva pròpia versió?
1: Això va ser per un acte de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que hi tinc moltíssima afinitat, que van fer un acte homenatge, van plantar un arbre que es diu Jingo Biloba, que són del Japó, i eren els que van sobreviure a les bombes d'Hiroshima. I llavors era un acte a favor de la pau, amb simbolisme i amb agermanament amb alguna població d'allà, i feien visites, no? I llavors em van dir si podia fer una versió del cant dels ocells, i jo vaig dir, ostres, que el cant dels ocells, jo el meu cervell el veu amb el cello, i així, i si voleu us el faig en piano, però me'l porto a casa, al meu terreny, i ho fes com vulguis, i vaig fer aquesta versió, i va ser un acte molt emotiu, la veritat.
2: Ara fa poc, el 18 d'abril, per ser exactes, a la sala El Rebost de Vilafranca del Penedès vas presentar Tales from the Imagination, una experiència audiovisual immersiva en vertical. Explica això.
1: Vale, doncs vaig... A mi m'agrada, com molt m'agrada el cine, no? I m'agrada que les coses siguin en horitzontal, ben sentides, però veig que el món va cap a una altra banda, allò que dèiem, no? I tot ho mirem al mòbil, tots els reels han de ser en vertical, ho escoltem amb auriculars de qualsevol manera, i vaig dir, d'aquests defectes intenta treure-hi una cosa original o treure-li partit. I llavors vaig dissenyar una obra, aquí no es pretén emocionar, sinó com un castell de focs, de defectes, de sorolls, de vida quotidiana barrejats amb instruments, i que tot el vídeo és per mirar el mòbil i escoltar amb auriculars amb un efecte que es diu binaural, que el que fa aquest software és imitar una mica com el cervell percep els sons perquè sembli que t'envolten, no? I, bueno, va ser aquesta, la canviar-hi una mica l'angle.
2: És a dir, que tothom anava amb el mòbil i auriculars?
1: No, en aquest cas, com que ho vaig presentar en una sala normal i amb altaveus amb estèreo, ho van sentir normal amb estèreo, vam muntar una pantalla així gran perquè es veiés. Vaig aprofitar, però com que és una peça que dura 19 minuts, doncs acabar de tocar cançons meves per fer un espectacle així més complet, però després se'm van endur una targeta amb una il·lustració, amb un codi QR, i això ho van fer 3 setmanes abans que es llancés com a deferència, no? De dir, els que vingueu aquí tindreu això durant...
2: En
1: primícia. Oh. I ho van fer així.
2: I ho van rebre bé?
1: Sí. I em va sorprendre perquè eres una anada d'olla d'aquelles, no? Perquè normalment la gent que em segueix una mica li agrada una música com a més profunda, més sentimental, o digue com vulguis, i allò era una bogeria, però, ostres, els hi va agradar. Jo no sabia ben bé com s'acceptaria, però sí, va ser divertit.
0: Perfecte. Doncs escolta, Roger, avui ho hem de deixar aquí.
1: Perfecte.
0: I digue'm, Pau, me'n diu coses? No. Ah, d'acord, és que de vegades com tenim coses en marxa, coses del directe. El que et deia, Roger, avui hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos obert aquesta mirada creativa, sense filtres, i aquesta xeta de música que raja per tot arreu.
1: Moltíssimes
0: Roger
1: gràcies.
0: Roger Sobirana, gràcies per venir
1: moltíssimes
0: a tots els matins.
2: Gràcies per venir.
3: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
6: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
3: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Continuem endavant i entrem a l'últim tram de selecció musical d'avui amb Juli Garreta i les seves impressions simfòniques per orquestra de corda. Una obra expansiva i expressiva que, si ens deixem endur, doncs ens permet entrar a un món d'imatges i sensacions que van més enllà del so. Us proposo que sentim el tercer moviment, Temps moderat, en la versió dels membres de l'OBC, sota la direcció de Miquel Ortega.

Juli Garreta era l'autor d'aquests compassos, els que integraven el temps moderat de les seves impressions simfòniques. Només una mostra, doncs, d'un dels compositors més inspirats de casa nostra. Això sí, n'hi ha molts i de ben segur que no ens agradaria ara de fer cap rànquing, però vaja, Garreta té un lloc especial i aquí l'interpretaven els membres de l'OBC dirigits per Miquel Ortega. Ara entrem en contacte amb les capes sonores, el poder de l'acumulació i la fascinació que proposa l'obra de la britànica Anna Meredith. Això que arriba ara es diu Nautilus, és del 2024 i la interpreten els membres de la Simfònica de la BBC dirigits per Dalia Staszewska.

Doncs després de l'electricitat d'Anna Meredith hem afluixat una mica el ritme i la intensitat amb aquesta calma que ens traslladava la nana de Manuel de Falla. Ens hem quedat amb aquesta versió en què la veu principal la interpretava la viola de Tabea Zimmerman amb el piano de Javier Perianes. Ara sentim, abans d'entrar en la darrera secció, una última peça, el concertino per arpa i orquestra de Germain Taillefer. Saltem, doncs, a l'any 1927 en què aquesta autora francesa dona forma a aquest diàleg sonor i dels seus tres moviments ens quedem amb el tercer, un rondó que interpreta Marie-Pierre Lenglamé acompanyada de la Filharmònica de Berlín i sota la batuta de Juanjo Mena.

0: Doncs quan ens acostem al punt de 3:15 del matí, donem la benvinguda a l'Amat Baró. Bon dia, Amat.
1: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esther.
0: A veure, hem començat aquesta secció, aquest espai del poeta de guàrdia que ens regales cada 15 dies amb música de Johannes Brahms, aquest rèquiem alemany, per tant, simfònico-coral, una obra de gran format i amb aquesta densitat que porta el tema que tracta. No sé per on ens voldràs portar.
1: Doncs mira, avui parlarem d'emocions i de com la música i la poesia les acompanyen, les creen, les potencien o les alleugen.
0: Mm-hmm. Doncs hem començat amb l'emoció potser més forta, no? La que causa la mort d'un ésser estimat, com la que va motivar doncs, aquest rèquiem de Brahms, que s'inspira en el dolor de les morts del seu mentor Schumann i també de la seva mare.
1: Sí, encara que el de Brahms és un rèquiem molt vital, certament, que es mire la mort amb dolcesa, com a trànsit, no? D'un estat cap a un altre, més que com a fi. Mm-hmm. Igual que el poema que llegirem a continuació, el primer de la secció, que són unes estrofes del nen d'Hiroshima, un poema del poeta turc Nazım Hikmet, que diu així: tenia 7 anys quan vaig morir a Hiroshima fa molt temps, i encara tinc aquells 7 anys. Quan els nens moren, no creixen més. Tot el meu cos es va cremar. Amb els ulls secs em vaig desfer, tots els ossos se'n van fer pols. Després, el vent, tot s'ho endugué. El que ara us demano és que lluiteu per la pau, sols per la pau, per tal que els nens de tot el món puguin créixer, riure i jugar.
2: Déu-n'hi-do, eh? Un poema molt indicat per aquests temps bèl·lics que va popularitzar Pete Seeger i que va adaptar al català el membre del grup de folk Ramon Casajoana.
1: Sí, i és que, mireu, ha vingut a tomb, si em permeteu us explicaré una experiència personal.
0: I tant, endavant.
1: Perquè l'altre dia vaig anar amb els meus alumnes al Museu Morera de Lleida i vaig contemplar les fotos d'Agustí Centelles del moment posterior al bombardeig del Liceu Escolar, aquella escola avançada, catalana, mixta, aconfessional. I resulta que també era un moment que jo estava llegint, durant tot el curs he anat llegint la història de Lleida del seu cronista oficial, que és Josep Lladonosa, no? Per tant, jo tenia present aquesta devastació que suposa la història, segurament de la civilització, no? Però Lleida pot ser concretament més, no? Fixeu-vos que a Lleida, segle XVII, Guerra dels Segadors, segle XVIII, de successió, segle XIX, del francès, de Napoleó, i segle XX, la Guerra Civil. Tot plegat va destruir una ciutat que era una joia medieval. Fixeu-vos que era l'única ciutat de la corona catalana-aragonesa amb universitat. Aquí van estudiar 2 papes. Els 2 Borja.
0: Sí,
1: i un sant, Sant Vicent Ferrer. Vaja, no en queda res. No en queda res. No. Tot plegat, el fet de veure aquelles mares fora de si davant d'aquells cossets sense vida que eren els seus fills, més que no pas el moment personal, em va també simbolitzar tota la culminació d'una destrucció, no?
0: I clar, i davant d'aquest impacte emocional, un cop a casa, què vas fer? Vas llegir aquest poema, doncs,
1: sí.
0: Per connectar-hi o com va anar?
1: Sí, una mica per fixar l'experiència, no? Amb un dolç aprenentatge que pogués engendrar l'esperança amb alguna cosa que no pugui destruir cap guerra. Mm-hmm. Alguna cosa a prova de les bombes de totes les guerres.
2: I amb aquesta experiència

0: ha de tenir obligatòriament un destí, una fi, o sigui, un espai en què esdevingui repòs.
1: De tot això deduïm, per tant, que cal dirigir o acompanyar les emocions al seu destí pertinent.
0: I aquí, Esther, entra la poesia. Perquè per tal de viure cada emoció, o cada moment, i ara permeteu-me un moment, perquè aquesta paraula moment ve de la mateixa arrel que emoció. En llatí significa moviment, la qual cosa vol dir que la vida és un fluir continu, no? Pantarrei, que va dir el filòsof Heràclit. Així doncs, per tal de viure cada moment, o cada emoció, que més o menys és el mateix, d'acord amb el seu telos, és a dir, amb el seu propòsit, amb el seu destí escaient, per tal de convertir el flux indeturable en, com diia Valle Inclán, instants prenyats d'eternitat, la gran aliada és la poesia.

0: Doncs això que sentim és música de François André Philidor, un fragment dels seus Carmen Seculare, que, per cert, és una obra basada en poemes d'Horaci.
1: Sí, un dels poemes més importants de la nostra civilització. Tracta precisament de com acomodar cada moment i, doncs, cada emoció a la immutabilitat de l'esperit. I quin és aquest poema?
0: Doncs perquè m'ho has deixat escrit aquí, el Carpe Diem del poeta romà Horaci.
1: No, ho hauria sabut igual, eh?
0: No ho crec, no ho sé, si tant.
1: I per això els Carmen Saeculare, de Philidor, perquè tracten sobre l'obra d'Horaci, no? Fixeu-vos què diuen les dues darreres estrofes. Sigues prudent, que aquest breu espai que és la vida no vol grans perspectives. Talla-les, doncs, a mida. Mentre parlem ja fuig, fixa-t'hi, ja ens vens, el temps envejós. Cull el que l'avui et dona. Beu vi i exaureix el licor de cada estona. I no confiïs gaire en el demà, o no gens.
2: Les paraules d'Horaci no són fàcils d'aplicar, eh?
1: Efectivament, perquè els grecs i els romans tenien una disposició natural al que ells en deien eudaimonia, és a dir, absència d'afliccions. I dic alerta perquè nosaltres som hereus del cristianisme. El cristianisme va inocular en la civilització un concepte potser inèdit, bé, no, però no tan present en la nostra civilització, que és el pathos, és a dir, la passió, el patiment, com a part irrenunciable del nostre pas per la vida.
0: I potser per això la nostra civilització doncs, no ha donat Horacis com a tal.
1: I sí poetes com Ausias Marc, que va fer versos com aquests. Jo no puc dir senta dolor de mort. Sà tinc lo cos, he malalt l'esperit, d'un accident que en vida m'ha jaquit, en tal estat que no em trob viu ne mort. L'enteniment no s'alegra en saber i res plaent no vol ma voluntat. Jo visc al món, he d'ell desesperat, si en altre pens no em cal fer l'esper.
2: Efectivament, més que eudaimonia, aquests versos del poeta de Gandia són un exemple extrem del patiment, del pathos.
1: Del pathos. Tanmateix, a través d'un procés alquímic, la fixació de l'emoció funesta en els motlles de l'art el converteixen en un artefacte plaent i apte per a la comprensió i l'acceptació. I això ja és un destí, ja és un telos per a l'emoció, un repòs. I en la mateixa línia, Ramon Llull, al llibre d'Amic Amat, diu el següent. Digues, foll, qui sap més d'amor? Aquell qui en té plaers o aquell qui en té treballs i llanguiments? Resposa

0: amics que l'un sense l'altre no en pot tenir coneixença.
1: Ramon Llull, aquí sembla que va un passet més enllà, de Marc, perquè no es limita només a acceptar la passió, sinó que és com que la sublima, no? Una part indestriable, que no s'entenen una sense l'altra, no? Del periple existencial.
0: Exacte, exacte. Del periple cap a la il·luminació, que no vol dir la pau, la il·luminació.
1: Uh-huh.
0: I en aquest sentit, la poesia es mostra, podríem dir, superior a d'altres ciències de l'emoció, com per exemple la psicologia. En el moment que aquesta persegueix superar la dolença, l'etiqueta amb cartellines com ansietat, trastorn, depressió...
1: Clar, i ara sense voler crear conflicte entre seccions i col·laboradors, eh? Però clar, segons aquest punt de vista, clar, etiquetes l'emoció, l'aïlles i l'estàs com limitant, no?
0: I en canvi la poesia, com hem vist amb Llull i Marc, mira els ulls de la bèstia. La guarneix com si es tractés d'una núvia i finalment s'hi fon per extreure el misteri del mal i adequar-hi una nova manera de viure. I és que resulta molt diferent de dir ja no sento aquell mal, després de sessions de teràpia o fins i tot suports químics, de dir, de resultes d'haver-hi aplicat el mètode poètic, aquell mal ja no m'afecta perquè aquell mal m'alimenta. Per tot plegat podem concloure dues coses. La primera, que tant la història com la vida estan sotmeses al moviment constant.
2: I, per tant, a la decadència també, com al cicle de la natura. I quina és la segona conclusió?
0: Doncs que el poeta s'immisceix entre els moviments, com el geni de la llàntia, per aturar el corrent, separar-ne les aigües i enarborar el sang greal del que és invisible i etern, del que és independent de les lleis de la natura.
2: I no en farem una prova?
0: Doncs llegim-ne el poema de Jesús Lizano, que potser ja coneixeu.
1: Però que ens agrada molt.
2: Sí.
0: Poemo. Què diu així? Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la briga y pensé, qué ideo tan negro. Diosa mía, exclamé, qué oscuro es el nocho y que solo mi almo, y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste el aventuro de vivir. Y estuve a punto de tirarme a la vacía. ¡Qué poema! Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta. Y olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vido es el muerto. ¡Un tragedio! Tras toda, nado. Vivir, morir. ¡Qué mierdo!
1: Certament, és un poema que ens alegra, malgrat aquestes emocions funestes i desesperades que expressaves en la teva recitació, Amat.
0: Clar, perquè hi ha aplicat l'artifici d'anomenar aquestes emocions suïcides, des d'un punt de vista inusitat, amb un canvi de perspectiva, el que ha posat en pràctica amb la mera alteració dels fonemes de gènere, oi? Mm-hmm.
1: Clar, passem de la tragèdia a la comèdia convertint el que era masculí en femení i a l'inrevés.
0: Exacte. El poeta així crea un talismà perquè tots plegats concebem des del dolor una joia a prova de les bombes de totes les guerres.
2: Déu-n'hi-do, Amat. Amb quina música tanquem aquesta reflexió sobre la capacitat que té la poesia de transformar el mal?
0: Doncs amb una de ben adequada, que podria ser el final de Parsifal, el Hochten Heiles Wunder.
1: Que en català diríem el sublim miracle de la sanació. Per
0: això
1: tant,
0: mateix.
1: Moltíssimes gràcies, Amat.
2: Gràcies, Amat, i salutacions als companys de la delegació de Lleida, també.
0: Una abraçada.
1: Adéu-siau.

0: Doncs d'aquesta manera àmplia i vibrant arribem al final d'aquest programa i d'aquesta setmana aquí tots els matins del món. Pocs segons ens separen de les 11, arribarà el cap de setmana i dilluns, això sí, i tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, i tornarem amb la conversa que tindrem a la segona hora amb Marc Grífoll Ginata, artista multidisciplinària, ballarina i creadora escènica. I també tindrem la secció d'en Jordi Cornudella, Les coses petites.
0: A veure què ens porta el consultori. Doncs moltíssimes gràcies a tots per la vostra companyia, que tingueu molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori de Ràdio França per sentir un enregistrament del setembre del 2025, un concert que es va fer a l'Auditori de Ràdio França de París i que va reunir tres compositors fonamentals del període clàssic i romàntic: Schubert, Mozart i Mendelssohn. Tot això amb Emmanuel Pahu com a soliste. Sentirem aquest flautista nascut a Ginebra l'any 1970 amb la Filarmònica de Radio França sota la direcció del violinista italià Riccardo Minasi. Van oferir un programa en què l'elegància clàssica es transforma en fantasia romàntica amb l'obertura d'estil italià Deutsch 590 de Schubert, el primer concert per a flauta de Wolfgang Amadeus Mozart i El somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn. Tot això és el que sentirem des d'ara mateix i des de la gravació de Ràdio França que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'obertura en estil italià, Deutsch 590, Schubert la va compondre als 20 anys, l'any 1817, i era fruit de la fascinació i de la influència de Rossini. Resulta que el 1816 Schubert havia vist l'Inganno Felice i Tancredi i una mica abans l'italiana In Algeri. Doncs de l'atracció de la música italiana, de la música de Rossini, en surt aquesta obertura que ara hi interpreta la Filarmònica de Ràdio França sota la direcció de Riccardo Minasi per començar el concert d'avui a Catalunya Música.

Era música de Franz Schubert inspirant-se en Gioachino Rossini, un compositor que exercia una influència especial a la Viena de Schubert. Ell mateix havia vist unes representacions de les seues òperes i d'aquí aquesta obertura a l'estil italià, la Deutsch 590, música composta quan Schubert tenia només 20 anys el 1817 i música que ha interpretat la Filarmònica de Ràdio França sota la direcció de Riccardo Minasi. Tot això a l'Auditori de Ràdio França de París, que és on som avui amb aquest enregistrament de Ràdio França, en què ara hem d'imaginar apareixent a l'escenari Emmanuel Pahud, que és un flautista nascut a Ginebra, un flautista suís, francès també, que interpretarà el primer concert per a flauta de Wolfgang Amadeus Mozart, un concert en sol major, una de les obres destacadíssimes del repertori concertant per a flauta, una obra que Mozart va compondre l'any 1778 a Mannheim, durant un dels seus viatges per a Alemanya, i tot això arran d'un encàrrec d'un aficionat holandès que volia repertori per a flauta. Doncs ara sentirem els tres moviments d'aquesta obra amb Emmanuel Pahud, flauta, i la Filarmònica de Ràdio França dirigida per Riccardo Minasi. El concert continua, per tant, amb la música de Mozart.

La musicalitat, la precisió i la puresa del so de Manuel Pahu en aquest primer concert per a flauta en sol major, Köchel 313 de Wolfgang Amadeus Mozart Pahu, l'ha interpretat amb la Filarmònica de Radio França sota la direcció de Ricardo Minasi. Pahu és un intèrpret molt estimat a França, un músic que es va donar a conèixer als 22 anys quan va ser nomenat flautista principal de la Filarmònica de Berlín. Havia fet estudis al Conservatori de París i ha tocat com a solista amb els grans directors de la nostra època, Abado, Barenboim, Gergiev, Gardiner, Harding, Rattel o Mazel. Fa molta música de cambra, també Pahu, amb pianistes com Eric Lesage, Yefim Bronfman o Stephen Kovacevic. Ha gravat uns 40 discos en exclusiva amb EMI, Warner Classics i avui el sentim a Catalunya Música des d'una gravació de Radio France. Encara el sentirem tot sol interpretant l'obra fora de programa que va oferir al públic francès, Syrinx, música de Claude Debussy.

Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar Emmanuel Pahu, Syrinx per a flauta, música de Claude Debussy, composta l'any 1913, una obra que fa referència a la nimfa Siringa, també se la pot anomenar així, que per escapar del déu Pan, que la perseguia, es va transformar en un canyissar, i Pan, en sentir el vent bufant a través d'aquelles canyes, va crear la seva famosa flauta de Pan. Tot això en aquest concert d'avui, un dels concerts de temporada de l'orquestra de Radio França, la que avui sentim sota la direcció de Riccardo Minasi, nascut a Roma l'any 1978 i especialitzat en la música del barroc, un violinista que ha treballat, entre altres, amb Jordi Savall, amb l'Acadèmia Bizantina, el Concerto Italiano, el Concerto Vocale o il Giardino Armonico. A més, el 2012, Riccardo Minasi va ser un dels fundadors de l'orquestra Il Pomodoro. Doncs avui dirigeix l'Orquestra Filarmònica de Radio França, que ara oferirà la que va ser l'última obra del programa del concert que Catalunya Música us ofereix avui, una gravació del setembre del 2025 feta a l'Auditori de Radio França a París. El concert es va acabar amb una suite del somni d'una nit d'estiu, l'opus 61 de Félix Mendelssohn. Una obra que Mendelssohn va fer a partir de William Shakespeare. L'obertura la va fer quan encara segurament no entenia prou bé l'anglès. Va endinsar-se en aquesta obra a partir de traduccions i va compondre l'obertura quan només tenia 17 anys. Això passava l'any 1826. Més tard, però, i perquè pogués acompanyar una representació teatral del somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, Mendelssohn va escriure tota la música incidental, música per a dos sopranos, cor femení i orquestra. Una obra, però, que s'acostuma a interpretar en aquest format orquestral que sentirem ara i que inclou la famosíssima marxa nupcial de Félix Mendelssohn. Per tant, somni d'una nit d'estiu, Mendelssohn a partir de Shakespeare i en versió de la Filarmònica de Radio França dirigida per Riccardo Minasi.

0: El somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn, la famosíssima marxa nupcial d'aquesta obra, posa punt final al concert d'avui, amb sentit música de Mendelssohn a partir de William Shakespeare, música que va escriure en etapes diferents de la seva vida. L'obertura és de quan era un jovenet de 17 anys, després, més tard, a la dècada dels 40, va compondre la música incidental per a dues sopranos, cor femení i orquestra, una obra, però, que acostumem a sentir en aquest format només orquestral, en aquest format de suite. Música de Mendelssohn, que ha interpretat la Filarmònica de Radio França sota la direcció de Riccardo Minasi. Els intèrprets d'aquest concert d'avui, que ha començat amb l'obertura en estil italià Deutsch 590 de Franz Schubert, és una obra de l'any 1817, una obra feta a partir de la fascinació de Schubert per la música de Rossini. I després d'això hem sentit Mozart amb el solista del concert, amb el flautista Manuel Pahu, que és qui ha interpretat el primer concert per a flauta del compositor de Salzburg. Finalment, Mendelssohn posa el punt final a aquest concert dirigit pel violinista italià Riccardo Minasi, fundador de l'orquestra Il Pomodoro i que avui hem sentit dins de la temporada de l'orquestra de Radio França, una gravació de la ràdio francesa del setembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Tchaikovsky, la serenata per a corda en do major opus 48, que ara interpreta l'Orquestra de Cambra de Bielorússia sota la direcció de Valeri Poliansky.

0: Aquesta era la serenata per a corda en do major opus 48 de Piotr Ilich Txaikovski en versió de l'Orquestra de Cambra de Bielorússia dirigida per Valeri Polyansky.
1: Catalunya Música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: La música de Montpou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de punt de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
4: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
7: Oh, Fixa't com sona...
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a l'últim programa d'aquesta setmana que hem dedicat a obres per instrument sol més enllà dels instruments habituals que poden actuar sols, com per exemple aquell instrument que mai sona en aquest programa, perquè el Pedro diu que no sona mai, com és el piano,
2: no sona
1: com el Pedro.
2: Mai.
1: I no sona mai, diu. En fi, em sembla que, a banda d'aquesta trola que acabes de dir, hem fet alguna trampa, no?
2: Ai... Que sí, d'acord, sí, exacte. El programa anterior, quan vam parlar de Caçador, va sonar una obra per a cello i piano. Que sí, que tens raó,
1: Val.
2: Que és el piano.
1: Sí, tinc raó, com és habitual, però sí. No vaig per aquí, no ho dic per això.
2: Ah, no?
1: No, no, no. Ho dic perquè hem estat parlant molt del violí, del violoncel, que en el fons són instruments que tenen quatre cordes.
2: Molt bé, visca les obvietats. Avui estàs fi, eh?
1: Que és mentida.
2: No, però estàs finíssim.
1: Val. Però és que, vull dir, és a dir, en el fons, són susceptibles de fer també una mica d'harmonia si sonen dues o tres cordes alhora, no?
2: Clar,
1: no?
2: Això sí.
1: I per tant, teòricament, seria més fàcil compondre obres per a solistes per a ells, per a aquests instruments, no? Però i els instruments de vent que realment no poden fer més d'un sol a vegada?
2: Clar, això és veritat. De totes maneres, jo he sentit obres contemporànies per a saxo sol que fan multifònics, eh?
1: Multifònics.
2: Multifònics.
1: Però estem d'acord que això no és el més habitual.
2: No.
1: No?
2: No.
1: Tu creus
2: no.
1: que trobarem obres per un sol instrument, o sigui, per instrument solista sense acompanyament,
2: sí?
1: però que l'instrument sigui de vent?
2: Ah, de vent.
1: De vent, de vent.
2: Ho hauríem d'intentar, no? Perquè és que, si no,
1: Intentem-ho.
2: Els instrumentistes de vent es queixaran, que sempre parlem de les cordes i del piano. Escolta'm, anem a intentar-ho, va.
1: Va, som-hi, va. Doncs som-hi, va.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Doncs mira, no hem hagut de donar voltes i voltes per trobar obres per instrument de vent sol, no? Perquè, fixa't, el barroc ja en trobem.
1: Sí, de fet, ara deies fora d'antena que sembla més modern del que és realment aquesta
0: barroc.
1: Composició.
0: Sí, exacte, sí, sí, sí,
1: barroc. Sí. Tot i que, com passa en realitat amb les sonates, no? Les partites i les suites de Bach, el fet de crear obres sense l'acompanyament d'un baix continu no era el més habitual, i aquesta fantasia per la flauta sola que estem escoltant, per si us pregunteu de qui és de Telemann. I és un dels pocs exemples que hi ha d'obres per instruments de vent sols.
0: Doncs sí, recordeu que Georg Philipp Telemann, que va viure entre els anys 1681 i 1767, i per tant va ser contemporani a Bach, és un dels compositors alemanys del període barroc considerat dels més prolífics de la història de la música. Ell va néixer a Magdeburg i, tot i que la seva família no volia que es dediqués a la música, doncs va aprendre de manera gairebé autodidacta.

0: i la veritat és que des de ben petit va mostrar un gran talent.
1: I el podem avalar amb les obres que va crear, que tenia un enorme talent. Uh-huh. Inicialment va estudiar dret a la Universitat de Leipzig, però finalment va optar per la carrera musical. Al llarg de la seva vida va ocupar diversos càrrecs importants a ciutats com Leipzig, Frankfurt i Hamburg, on va ser director musical de les principals esglésies durant molts anys.
0: Com dèiem, va ser contemporani de Johann Sebastian Bach i, evidentment, també de Georg Friedrich Händel. Clar. I va gaudir d'un gran prestigi amb la seva època, fins i tot... Ell va ser més famós i més prestigiós que Bach.
1: En vida seva.
0: En vida seva, exacte, sí, sí. La seva música destaca per la capacitat d'integrar diferents estils europeus, especialment el francès, l'italià i l'alemany, així com també influències de la música popular.
1: I és que diem que és un dels compositors més prolífics perquè va compondre milers d'obres.
0: Milers.
1: Una cosa increïble. Incloent cantates, concerts, òperes i música de cambra. Aquesta gran producció el converteix en una figura clau per entendre la transició entre el barroc i el classicisme. De fet, a dia d'avui, Telemann és reconegut com un compositor innovador i també molt versàtil, amb una obra que combina creativitat, varietat i gran qualitat musical.

0: Seguim escoltant aquesta fantasia per flauta sola en la major de Telemann. Està clar que sent un compositor tan prolífic com comentàvem ara que va combinar, no?, una gran creativitat amb una gran producció, és normal que intentés innovar en el concepte de música per instrument sol. I en aquest sentit va compondre 12 peces per flauta sola, anomenades 12 fantasies, publicades a Hamburg entre el 1732 i 1733 i, curiosament, concebudes per a flauta travessera sense acompanyament, que és això que estem escoltant de fons, que segurament per això ens sembla tan innovador, no?, perquè és molt fora de lo comú.
1: Sí, potser quan escoltàvem les obres per a cordes, amb aquelles ressonàncies i amb aquelles cordes a l'aire, doncs ens donava aquesta sensació més harmònica.
0: Clar.
1: Però ara, home, la sents i dius, home, aquí potser sí que li posaria un acompanyament.
0: Està molt despullada la flauta, clar.
1: Sí. Aquesta obra forma part d'un conjunt més ampli de fantasies per a instruments solistes que inclou també peces per a clave, per a violí i també per a viola de gamba.
0: Cada fantasia d'aquestes que us comentàvem és una peça independent, generalment és breu, formada per diversos moviments contrastants en tempo, però també en caràcter. La col·lecció està ordenada per tonalitats, avançant de manera progressiva des del la major fins al sol menor, evitant aquelles tonalitats que són poc pràctiques per a la flauta de l'època. Per tant, tornem a trobar un compositor, no?, que, com passava amb Bach, que aprofita les tonalitats per exprimir de manera correcta els recursos de l'instrument, en aquest cas la flauta.
1: Exacte, que és una mesura molt intel·ligent, clar. Perquè, clar, si és més difícil, no sonarà tan bé, no?
0: Clar.
1: A més, una de les característiques més destacades és la capacitat de Telemann per suggerir polifonia amb un instrument monòdic, no? Això s'aconsegueix, doncs, mitjançant salts melòdics i línies compostes que creen la il·lusió de diverses veus. Ara, fora d'antena, ho comentàvem, no?, aquestes notes greus que fan tum, i després tariroriroli, tum. Aquesta nota va creant una certa línia harmònica, no?, i melòdica per sota. Aquestes fantasies incorporen formes i estils diversos, com fugues, una obertura francesa, per exemple, o una passacalla, elements, la veritat és que poc habituals en la flauta sola barroca.
0: En conjunt, l'obra destaca per la seva varietat expressiva, la llibertat formal i el seu valor pedagògic i musical, convertint-se en una peça clau del repertori per flauta i un exemple de la creativitat d'aquest gran compositor com era Telemann.
1: Doncs veus, Albert, abans semblava que ens fèiem una juguesca de que no trobaríem obres per a instrument de vent sol i ja al barroc podem trobar obres per a això, per a flauta sola, en aquest cas,
0: Sí, però a veure...
1: Més enllà del violí o del violoncel.
0: Sí, home, sí, que tu vulguis, però és tan gran l'excepcionalitat d'aquesta obra, és tan rar que pràcticament fins al segle XX no tornem a trobar compositors que s'atreveixin a compondre obres per instruments de vent sols.
1: A veure, també és veritat que fins a finals del segle XIX i principis del XX, clar, avui en dia pensem en un dels millors violins de la història i té gairebé 400 anys. Però, clar, una de les millors flautes de la història no.
0: Són molt més recents,
1: clar. Exacte, perquè els instruments de vent fins a finals del XIX i principis del XX no es van perfeccionar del tot.
0: Coincidint amb la revolució siderúrgica.
1: Sí, bé, la revolució siderúrgica, sobretot amb els metalls, a principis del XIX, però a finals del XIX i principis del XX es van fins i tot afegir claus, clar. Per tant, es van afegir notes que, amb una bona tècnica, doncs es podien arribar a fer. Doncs això... van arribar al que serien els instruments d'avui en dia, no?

0: Per exemple, aquí a l'estudi tenim un clarinet antic que...
1: I una mica d'estratalàtic, també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és un clarinet que encara no té totes les claus. Clar. Per tant, podríem dir que és un clarinet que no podria tocar tot el que poden tocar els clarinets avui en dia.
1: Hauria d'arribar el genial Igor Stravinsky per trencar aquesta sequera.

0: Aquesta que hem escoltat és la primera de les tres peces per a clarinet sol d'Igor Stravinsky, i és que un compositor tan eclèctic com ell, clar, havia d'atrevir-se en aquest format, no sé si tan innovador com, o tan poc usual.
1: Home, per Stravinsky era innovador perquè des de Telemann que no s'havia fet pràcticament.
0: Perquè els romàntics no van tocar-ho, això.
1: Els romàntics no van tocar-ho poc, podríem dir, sí, sí. Aquestes tres peces per a clarinet sol de l'any 1918 de Stravinsky constitueixen una obra breu, però molt significativa dins del repertori per a aquest instrument. Van ser escrites en un moment especialment complex de la vida del compositor, marcat per les dificultats econòmiques i l'exili a Suïssa durant la Primera Guerra Mundial. En aquest context, Stravinsky treballava amb obres de petit format i sobretot amb pocs recursos instrumentals, com per exemple també ho demostra la proximitat amb el temps de composició de La història d'un soldat, eh? Uh-huh. Aquesta formació que és tan petita, no? Sí. No estem amb sinfonies gegants, no, com no podien fer altres compositors. Uh-huh. Les tres peces van ser concebudes el 1918 i publicades poc després com a mostra d'agraïment al mecenes Werner Reinhardt, que era un clarinetista aficionat.
0: Aquesta obra és especialment rellevant perquè explora les possibilitats expressives del clarinet sol sense acompanyament i esdevé, per tant, una de les peces més conegudes d'aquest repertori. A més, presenta la particularitat d'utilitzar diferents tipus de clarinet, en la, per exemple, i en si bemoll, fet també poc habitual.
1: Sí, la primera peça, que ara sona de fons, té un caràcter doncs molt tranquil i introspectiu. De fet, ara fora d'antena em deies, no sembla molt trencador,
0: no,
1: això.
0: No, no. Sembla poc Stravinsky.
1: De fet, prové d'una idea anterior del mateix Stravinsky, iniciada l'any 1916, i com a indicació de tempo i de caràcter està marcada com a molt suau i pausada. Es desenvolupa amb aquesta línia melòdica lenta, plena de silencis i respiracions, que fragmenten molt el discurs musical i que l'apropen molt amb un tipus de música minimalista. Seria música minimalista perquè amb el concepte, perquè a més és per un instrument sol.
0: No es pot ser més minimalista.
1: Exacte,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Si més minimalista ja és el silenci.
1: Exacte, sí, sí. El compositor explora especialment el registre greu del clarinet amb salts amplis entre registres que creen una sensació d'espai i a més de solitud, no? El final, per exemple, introdueix un petit contrast amb una lleugera acceleració i augment de dinàmica abans de dissoldre's amb un so sostingut.

0: Aquesta és la segona de les tres peces i, com és evident, contrasta fortament amb la primera, no? Té un estil més lliure, sense compàs, ni barres de compàs. I no sé, Albert, tu què et sembla, però a mi em recorda una mica més a una mena d'improvisació, no? Moltes vegades, clar, per l'època i per l'estil associada, pues, a les influències del jazz emergent, no?
1: Podria ser perfectament un clarinetista que agafa el seu instrument, sí, i comença... Com tu agafes el piano, que t'asseus i comences a tocar-lo sense... sense tocar una obra en concret, diguéssim, sí, sí, i van sortint coses, doncs faria una mica aquesta mateixa sensació. De fet, com podem sentir, és més ràpida i virtuosa que l'anterior, amb passatges tècnicament, que a més són exigents, formats per grups ràpids de notes, i es pot dividir en tres seccions. Una primera molt agitada, una segona més calmada, en un registre més greu, i una tercera que reprèn el material inicial. Malgrat aquesta energia, la peça acaba de nou de manera suau, creant un contrast expressiu, ja ho veureu, notable.

0: Finalment, aquesta tercera peça és la més rítmica i viva de l'estrès, com estem escoltant. Està inspirada en el ragtime, fixa't, un estil popular de l'època que també apareix en altres obres de Stravinsky d'aquest període i que el propi compositor revisa des de, evidentment, la seva pròpia perspectiva, és el que diuen sempre, no? És una mena de ragtime cubista, no?
1: De fet, com el ragtime d'una història d'un soldat, no? Sí. Que és un ragtime picassià.
0: Picassià, exacte, sí. Aquesta tercera peça presenta una gran complexitat rítmica, amb síncopes constants i canvis de compàs que exigeixen molta precisió interpretativa. A diferència de les altres, manté una intensitat més estable fins al final, on la dinàmica disminueix lleugerament abans d'una petita conclusió força incisiva.
1: En conjunt, aquestes tres peces reflecteixen un moment de transició a l'estil d'Stravinsky, allunyant-se del gran format orquestral dels seus ballets russos, d'inicis de la seva carrera, que coneixem, que van ser un impacte importantíssim a la història de la música. Doncs bé, el compositor experimenta ara amb formes més breus, textures austeres i, evidentment, amb influències modernes, com era el jazz en aquell moment. Així, l'obra no només és un repte tècnic per al clarinetista, sinó també un exemple de la capacitat d'Stravinsky per reivindicar o reinventar el seu llenguatge musical en funció de les circumstàncies vitals i artístiques doncs, que tocava viure, i la realitat era la que era. No podia disposar d'una gran orquestra, doncs havia de buscar altres camins.
0: I és clar, Stravinsky, al igual que Bach va fer amb les obres per a violí o violoncel sol, obre la porta que altres compositors contemporanis s'atreveixin a compondre obres per a instruments de vent sol, i un dels més importants és el compositor italià Luciano Berio.

0: I hem tornat, evidentment, a la flauta, com podeu sentir, encara que ens podríem haver quedat amb el clarinet o gairebé qualsevol altre instrument, perquè Luciano Berio va compondre un conjunt d'obres per instrument sol al llarg de la seva vida, que va anomenar Seqüenza, i que conformen un dels conjunts més importants del seu catàleg de composicions.
1: Si us recordeu, la temporada passada li vam dedicar un capítol sencer a Luciano Berio, sí. Un programa que podeu recuperar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics. Al cercador fiqueu Luciano Berio i sort, perquè el cercador a vegades costa una mica de discernir. I en tot cas, hi vam parlar d'aquestes seqüències per un instrument sol. Berio en va compondre un total de 14, i algunes van ser la llavor per la composició d'altres obres que al final eren una mica més grans.
0: Aquesta que sona de fons és la primera que va compondre per flauta, l'any 1958, tot i que la va revisar l'any 1992. I com és habitual amb aquest tipus de composicions,

0: doncs és un exemple paradigmàtic de virtuosisme contemporani.
1: Però, com dèiem, no només la flauta va ser la protagonista de la seqüència, aquestes seqüències, de Berio. El clarinet, la trompa, l'oboè, l'arpa, el piano, tots aquests i d'altres van ser instruments per als quals Berio va treballar-hi, va posar-los-hi música com a instrument solista.
0: Sí, però, Albert, com que avui volíem parlar d'instruments de vent,
1: sí,
0: anem a escoltar un altre exemple d'instrument de vent al qual Berio li escriu una seqüència. Ja. Du gib mir besser, was wurde so was wurde.

0: No és una broma, eh?
1: No. I és que, efectivament, la veu és un instrument de vent i Luciano Berio li va dedicar la seva tercera seqüenza.
0: Exacte, seqüenza 3 del 1965, una obra per veu femenina, com estem escoltant, sola, també com esteu escoltant, que forma part del cicle de la seqüenze, com ara us estàvem explicant, una sèrie de peces iniciades al 58, dedicades a explorar les possibilitats tècniques i expressives d'un únic intèrpret. Aquesta peça ocupa un lloc central dins del repertori vocal contemporani i reflecteix l'interès de Berio per ampliar els límits tradicionals de la veu i també els límits mentals, no?, de la música, és a dir, perquè ell ja ho ha fet, però el primer que ho fa...
1: Exacte.
0: Dius, ostres, quina anada d'olla és aquesta, no?
1: Bé, quina imaginació.
0: També, sí, sí.
1: És veritat, sí, sí. El context vital del compositor és clau per entendre l'obra. La dècada de 1960, Berio era una figura destacada de l'avantguarda europea, immers justament en l'experimentació amb la música electrònica, el llenguatge serial i les noves formes d'expressió. En aquest període també col·laborava intensament amb la mezzosoprano Kathy Berberian, amb la que va estar casat fins l'any 1964, i tot i que després es van separar, doncs van mantenir una estreta relació artística, i la seva veu excepcional, capaç de produir una gran varietat de sons, va inspirar directament aquesta seqüenza 3 que, doncs, finalment li va dedicar.
0: L'obra utilitza un breu text en anglès de Marcus Cutter, però aquest text no es presenta de manera convencional. Què fa Berio? Doncs el fragmenta en paraules, síl·labes i fins i tot, com escoltem, sons aïllats de vocals i consonants. Això fa que el significat semàntic passi, evidentment, en un segon pla, perquè és incomprensible per una primera escolta, mentre que la dimensió sonora i expressiva de la llengua esdevé, per tant, la protagonista. La veu no només canta, sinó que també, com hem pogut escoltar, parla, xiu-xiueja, riu, sospira o fins i tot crida, convertint aquesta peça en una mena de teatre musical concentrat en un sol intèrpret.
1: Sí, des del punt de vista musical, la seqüenza 3 no es divideix en moviments tradicionals, sinó que es constitueix com un flux continu de gestos vocals contrastants. Es poden identificar diferents tipus de materials que es van alternant i combinant. Per exemple, hi ha passatges molt fragmentats, amb interrupcions constants i canvis ràpids d'expressió que transmeten nerviosisme o fins i tot tensió. Altres moments, com aquest que sentim ara, són més sostinguts, amb línies més líriques o repetitives que aporten certa estabilitat. Justament aquesta alternança crea una sensació de discurs irregular, però alhora coherent.
0: Un dels aspectes més característics és la gran varietat d'indicacions expressives. Sí. Berio especifica amb detall actituds emocionals, com ironia, tensió, dolçor o agitació, de manera que la interpretació requereix no només domini vocal, sinó també una forta implicació teatral. L'intèrpret ha de construir un veritable personatge sonor capaç de passar ràpidament d'un estat emocional a l'altre. De fet, a veure... interpretar una peça com aquesta ha de ser complicadíssim.
1: Sí, sí. Jo he tingut la sort de poder-la escoltar en directe, cantada per la Marta Fiol, la soprano, i la primera vegada que la vaig escoltar em va deixar absolutament parat, perquè, com diem sempre, en directe guanya.
0: Clar.
1: Perquè veus la teatralitat de la cantant.
0: Clar.
1: I que pugui fer tot allò és impressionant. De fet, com no pot ser d'una altra manera, també destaca l'ús de tècniques vocals no convencionals, com sons aspirats, rialles o emissions parlades que amplien el concepte tradicional de cant. Aquest enfocament s'inscriu dins de les tendències de la música contemporània dels anys 60 que buscaven precisament

0: trencar les fronteres entre música, llenguatge i acció escènica.
1: L'estrena va ser l'any 66 a Bremen, interpretada per la mateixa Kathy Berberian, fet que confirma el caràcter altament personalitzat d'aquesta composició.
0: Li va escriure per ella
1: expressament. És un vestit a mida.
0: Sí.
1: En conjunt, seqüència 3 exemplifica la voluntat de Berio de reinventar la veu com a instrument total. La peça combina experimentació tècnica, exploració del llenguatge i dimensió teatral i reflecteix un moment en què el compositor, en plena maduresa creativa, buscava noves formes d'expressió adaptades tant al context artístic com a les seves col·laboracions personals.
0: Altres compositors contemporanis, com Edgar Varese, per exemple, o Penderecki o Davidovski, han escrit obres també per instrument de vent sol. Però jo penso, Albert, que, ostres, després de passar-nos la setmana amb tanta solitud a l'escenari, no et sents una mica sol?
1: No, perquè estic amb tu.
0: D'acord, però escoltant això...
1: I amb el Pau.
0: Escoltant això penses, ostres, pobre intèrpret que està sempre sol. Podríem fer un canvi radical i anar a l'audició una mica més ben acompanyats.
1: Aquí fiquem dos o tres músics més.
0: Sí, un parell.
1: Un parell. Va, anem a l'audició.
0: Vinga.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Hem arribat a l'audició i, com us dèiem, volem fer un canvi radical. Perquè, mira, jo sempre dic, i això parlo moltes vegades amb pares de l'escola de música, pares i mares,
1: sí,
0: que el millor que hi ha a la vida és fer música en companyia.
1: Per això vas ser pianista, no?
0: No, això ho he après després. No, jo no em vaig fer pianista. Em van
1: et van fer pianista,
0: no? Perquè sí, em van portar directament a una acadèmia on només es feia piano.
1: Per tant, vas fer piano.
0: Exacte, sí. Però mira, després m'he fet director justament per fer música
1: amb
0: més gent. I escolta'm, ja que ens hem passat la setmana escoltant música solitària, ara estaria bé anar a tot el contrari, perquè... Què seria el contrari de la solitud?
1: Amb la multitud, no?
0: La multitud.
1: I si pensem en multitud, clar, una obra multitudinària, aquella que té un títol que no li agradava al seu compositor, com és la Simfonia dels Mil.
0: Home, no em diràs que no és un canvi radical.
1: Home, sí. Precisament sí. Però com que som els homes clàssics, la nostra audiència ja deu estar acostumada a aquests canvis inesperats, aquests girs imprevisibles. Mm-hmm. Va, escoltem doncs el final de la 8a Simfonia de Mahler, que precisament no és una obra per instrument sol, sinó que porta el sobrenom de Simfonia dels Mil. No són mil instrumentistes, però gairebé.
0: Exacte. Més acompanyats impossible, eh?
1: Sí,
0: vinga, escoltem-la en la versió de la Filarmònica de Los Ángeles, dirigida per Gustavo Dudamel.
1: Som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Fixeu-vos, eh? Començàvem la setmana amb un violí sol i hem acabat amb tots els violins d'Europa. Junts. Aquests 1.000 violins... 1.000 persones interpretant una sinfonia.
2: 1.000 violins, no.
1: Que tampoc són 1.000, és una exageració.
2: No, exacte, sí, sí. Sí, una sinfonia impressionant, eh? Acabem d'escoltar el final de la sinfonia número 8, la dels 1.000, de Gustav Mahler, en la versió de la Filarmònica de Los Angeles, dirigida per Gustavo Dudamel, i amb ells doncs, ens acomiadem fins la propera setmana.
1: Abans, però, recordeu que diumenge a les 10 del matí podreu escoltar el resum que ens prepara cada setmana el nostre tècnic solitari i particular, en Pau Blasi.
2: Pau Blasi, precisament, el control tècnic. I Olga Cardús de la producció, moltíssimes gràcies i fins aviat.
1: Adeu, adeu.
2: Adeu, adeu.
3: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí, a Catalunya Música. Amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
4: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla. La cobla tal com sona.

Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, ens preguntem si als músics els falta consciència corporal i què haurien de fer per preparar el cos abans d'assajar o fer un concert. I què en diran les empoderades?

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.

0: Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la pianista Maria Canyigaral. Avui ens presenta una proposta musical que ens fa molta il·lusió. Tres moviments de la sonata 10 de Beethoven que va interpretar la nostra convidada Maria Canyigaral i la violinista Lana Trotocek, una proposta top que els va suposar un gran reconeixement. Comencem.
2: Hola, sóc la Maria Canyigaral, pianista, i aquesta és la meva llista de recomanacions musicals. Dedicarem tota la sessió d'avui amb la versió, també en directe, que vaig oferir juntament amb la violinista Lana Trotocek al Festival de Ljubljana del 2020. Vam tocar l'integral de les sonates de Beethoven. Doncs avui sentirem el segon, tercer i quart moviment d'aquesta sonata número 10, opus 96, amb la versió en directe. Per què he triat aquesta sonata? He triat l'última de l'integral, segurament una mica per descriure, per definir doncs, l'emoció d'un projecte així de gran envergadura, doncs, que es va interpretar en 3 dies consecutius en el festival, que es va gravar per la ràdio eslovena i que els concerts, haig de dir que van anar molt bé i que posteriorment la ràdio, juntament amb el Festival Ljubljana, van decidir doncs, publicar-los en forma de 4 discos compactes, la versió en directe d'aquests concerts. Va ser un estiu que, malgrat estar en plena pandèmia i després d'uns mesos de no tocar, o sigui, des del març fins a aquells concerts que va ser el 3, 4 i 6 d'agost, clar, aquests concerts es van viure com per moltes raons, amb molta emoció, perquè primer de tot era com tornar a aprendre a enfrontar-se davant un escenari, a pujar dalt d'un escenari després de molts mesos de no haver-ho fet. I quan ho fas regularment, doncs una mica és com que la pell es torna una mica més dura en aquest aspecte, però quan has parat i has de tornar-ho a fer, doncs pot ser més estressant. Va ser també molt emotiu perquè, en fi, perquè va ser... aquests concerts estaven penjant d'un fil, no se sabia si es farien, si no es farien. Vam estar també des del març sense poder assajar amb la Lana, perquè la Lana va quedar... bueno, es van tancar les fronteres, va quedar a Eslovènia, i els seus vols cap a Londres es anaven cancel·lant, fins que al final, a mitjans de juny, em truca i em va dir: Maria, et vull proposar algo bastant esbojarrat, però desitjo que diguis que sí, perquè si no, no sé com fer-ho. I va dir: mira, per què no vens a principis de juliol, t'instal·les a Ljubljana, tenim un mes complet per preparar aquests concerts. Aviam, ja els havíem anat fent. A més, veníem d'unes sessions de durant un any i mig de gravar-les en estudi, que al final no han sortit publicades perquè han sortit publicades aquestes en directe, primer. Però totes, senceres, en 3 dies consecutius seria la primera vegada. I el grau d'exigència i dificultat que requereix portar les 10 sonates en 3 dies, doncs penso que no es pot comparar amb un concert quan en presentes 3, per exemple, no? I, a més, que havíem també de tornar-nos a entrenar això, en aquesta mena de nervis escènics, també, no? De poder anar tan rodades que el fet de tornar a entrar a l'escenari per primer cop després de molts mesos, que això no fos un problema. I vam estar durant aquest mes treballant moltíssim, moltes hores al dia, i vam intentar fer rodatges del programa davant d'amics seus, de familiars, un parell de vegades abans que no fos els 3 dies aquests, perquè sabien que els concerts es gravarien per la ràdio, per tant era un concert compromès, no? Hi havia públic, però estava restringit. O sigui, em sembla que estava el 50% restringit, una cosa així. Però el que vam fer va ser oferir aquesta cosa que en aquell moment era molt innovador, del live streaming, no? I clar, la ràdio mateix ho va proveir, això, més amb un equip de càmeres. O sigui, allà, això també va ser molt impactant, perquè quan vam entrar allà per l'assaig, per la prova de so, amb la ràdio, i veiem allà un desplegament de tantes càmeres, tanta gent per allà caminant i muntant això, bueno, que al final te n'oblides de totes aquestes càmeres, però que va ser, que recordo aquella primera imatge de dir: ostres, quanta gent, però si hi havia 15 persones allà treballant per això, no? I

Sí, es va passar per streaming. Ho vaig trobar molt bonic perquè, per exemple, la meva família estava aquí i van poder seguir els concerts. No només la meva família, però amics i qui volgués. No va arribar a molta gent que no hagués pogut arribar si no hi hagués hagut aquesta opció. Doncs això, recordo aquest estiu, malgrat ser molt difícil per tothom, com un oasis dins aquest context que ens trobàvem, no? Perquè un oasis de celebració de la música, de l'amistat i de poder pujar una altra vegada en un escenari. Va ser molt bonic. I llavors, al cap de poques setmanes, vaig debutar a la Sala Gran del Palau de la Música, que això, òbviament, tampoc té paraules per descriure-ho, amb un repertori de piano sol, amb obres de Beethoven, Haydn, Montsalvatge i Bach. D'aquests concerts que es van fer en directe del Festival de Ljubljana, haig de mencionar que l'Alana va rebre el Premi Nacional per Mèrits Artístics, que es diu Preseren, el Premi Nacional a Eslovènia. És un premi el més important a nivell artístic en aquell país, no? Quan s'ha assolit algun mèrit artístic que necessita ser destacat. I la van descriure com la primera eslovena en assolir l'integral de Beethoven gravació en directe. Jo no he fet cap mena d'incursió amb el tema, però em pregunto quants músics espanyols han fet això i, bueno, també aquí potser ha quedat una mica desapercebut aquest projecte.

Era la versió en directe del segon i tercer moviment de la sonata per violí i piano número 10, opus 96, de Ludwig van Beethoven, amb l'Anna Totowczyk, violí, i Maria Canyigaral, piano.

0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
1: Durant els mesos de confinament, com que no hi havia concerts per davant, vaig dir, mira, doncs començaré a tocar preludis i fugues de Bach. N'aprendré els que no tinc en repertori i em venia molt de gust tocar aquesta música. És un programa que ja a Londres he presentat, l'any passat vaig presentar els 12 primers del primer llibre i que tindria ganes de presentar els 12 següents i no portar-ho només a Londres, però portar-ho en altres sales. És un projecte que tinc ganes de posar-hi temps i que pugui materialitzar-se també. Londres és una ciutat que no para mai i a nivell cultural sempre trobes que, ostres, que s'hi fan coses a diari, amb moltes sales, els museus també estan molt actius, les sales de concert estan sempre plenes. És una mica una bombolla, també, perquè, aviam, Londres no és tot en la terra, tampoc, I especialment després del Brexit també es nota més, encara, però Londres manté aquesta essència, no?, que culturalment és molt viva. I, esclar, llavors, propicia això, intercanvi amb músics que estan fent carrera i que potser que això, que tens ganes de col·laborar. És arrel de Londres que vaig conèixer l'Alana Trotovsek, que és la violinista que col·laborem assíduament. Bueno, és una col·laboració que li tinc molt de carinyo i que desitjo que també doncs, tingui molts anys de vida. No? Ara fa poc hem tocat a l'Auditori de Barcelona i és la primera vegada, de fet, que hem tocat a l'Auditori de Barcelona i tant de bo no sigui l'última, però va ser un concert que crec que podem estar contentes. El projecte del cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià va néixer, la primera edició va ser el març del 2021, va començar. Condicionats per la pandèmia, doncs els concerts es van estructurar amb la primavera i tardor d'aquell any, ja que inicialment la idea era fer de gener del 2021 fins al juny. Però es van haver de plaçar els primers, perquè gener i febrer van ser mesos bastant foscos i difícils aquí. Llavors vam dir, vale, doncs comencem al març, farem fins a juny, pararem durant l'estiu i a partir de setembre doncs, continuarem amb la primera edició. I llavors ha sigut un format que em va agradar molt, i s'ha mantingut d'aquesta manera amb la segona edició, tercera, i estem ara ja a la tercera edició, i amb il·lusió i desitjant que hi pugui haver una quarta també. La veritat és que se'm va oferir aquesta proposta de ser la directora artística i de liderar aquest projecte, d'organitzar-lo, de programar i contactar els músics, de triar les propostes, i la veritat és que m'ho agafo com un regal, perquè hi ha molta feina darrere, però a la vegada m'està permetent doncs, col·laborar amb músics de casa i estrangers doncs, que admiro i d'aprendre molts repertoris de música de cambra. A cada proposta, doncs, cada mes, és un repertori nou. Llavors, doncs, les tres darreres temporades doncs, he estat fent entre el cicle de música de cambra i projectes externs doncs, uns 12-13 programes per temporada. Això és un aprenentatge, vull dir que això, jo penso que ho estic visquent així, no? Com un enriquiment i que m'afavoreix en molts aspectes. Em costa una mica anar al futur i veure'm, però m'agradaria veure'm treballant així amb la música, amb els projectes que em venen de gust implicar-me, amb els músics que també em fa feliç tocar i amb projectes, doncs això, que siguin molt, molt interessants i de fer conèixer. I, per sobre de tot, doncs, disfrutar el procés. Això és el que més desitjo i ser feliç amb el que s'està fent. No? Ser agraïda, perquè això és una qüestió de parar-se a vegades també a agrair el que t'està passant. I quan hi ha alguna cosa que potser no passa de la forma que vols, doncs, mira, ara me recordo d'una frase que una vegada em va mencionar en Benet Casablanques i que m'ha quedat, no? M'ha quedat gravada, que una vegada em va dir, mira, a vegades en aquesta carrera de llarg fons, no? A vegades hi haurà una porta que es tancarà, però n'hi haurà una altra que s'obrirà de seguida, no? I és una vegada es tanquen portes i potser es necessita que aquesta porta es tanqui per donar peu a que una altra s'obri, no? No m'agrada gaire mirar a llarg plaç perquè potser això m'inquieta una mica. Prefereixo centrar-me en el que estic fent a cada moment i intentar-ho fer el màxim de bé possible i tenir la confiança de que es fa camí.

0: Era la versió en directe del quart moviment de la sonata per violí i piano número 10, opus 96, de Ludwig van Beethoven, amb l'Anna Trotovschek, violí, i Maria Canyigaral, piano. I amb la música interpretada per la violinista Lana Trotovschek i la nostra convidada, la pianista Maria Canyigaral, s'acaben les seves recomanacions musicals. Han estat 5 dies que ens han permès conèixer millor l'univers sonor de Maria Canyigaral, una pianista amb un so pur, transparent, noble, que acarona les notes, que connecta amb l'expressió sense artificis i que, per damunt de tot, disfruta del procés d'estudi, del procés creatiu. Tocar deixant preguntes a l'aire, suscitant reflexions, sortint d'estils i zones de confort per tornar-s'hi a trobar. I aquelles versions que la nostra convidada ens ha ofert al llarg d'aquests 5 programes són també un mirall de la seva manera de tocar. Versions amb l'expressivitat directa, honesta, pura, versions a cor obert, amb una entrega total dels intèrprets cap a la música. La música va per sobre de l'intèrpret, ens ha dit, però sempre valorant la personalitat de l'intèrpret. Gràcies, Maria Canyigaral, per acompanyar-nos al Molt Personal i per explicar-nos tan bé com conceps la música, i moltes gràcies també a Pau Lasi per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals de la pianista Maria Canyigaral les trobareu al web de Catalunya Música.
1: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. En l'any del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera una sèrie excepcional. Pau Casals, un segle de música i d'història. Capítols dramatitzats per resseguir la vida del mestre. Els anys de formació, l'esclat internacional com a intèrpret, l'orquestra Pau Casals, el silenci com a protesta i el seu compromís amb la pau. Amb la veu d'Ignasi Campmany, guió de Bernard Maillat i la realització de Dolors Martínez i de l'equip de Catalunya Música. Dissabte 13, a les 3, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit, i diumenge 14 de juny, a les 3 i a les 6 de la tarda, a Catalunya Música. Pau Casals, un segle de música i d'història. La vida d'un músic universal. El llegat d'un humanista compromès. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. 5 cronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: 1926 és l'any al qual hem viatjat aquesta setmana als Sincronies de Catalunya Música. Us hem convidat a escoltar obres molt diverses d'autors europeus i americans, d'estètiques molt diferents, de llenguatges realment diversos, i avui, en aquest 5è i últim capítol, volem dedicar la nostra atenció a escoltar la música de Béla Bartók, de Leos Janáček i també de Maurice Ravel. I volem començar precisament amb la música de Leos Janáček, una òpera que va compondre precisament aquest any 1926, quan Janáček tenia 72 anys, però que era la culminació de tota una etapa, just després de la Primera Guerra Mundial, en la qual Janáček es va consagrar i es va consolidar. Us en parlem.
4: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Una època, una etapa realment efervescent, molt prolífica, molt fèrtil, en la qual va escriure Leo Janáček obres realment capdals en la seva producció. Obres mestres, probablement les millors obres de tota la seva producció, van ser compostes entre aquests anys 1917 i 1928, quan ja tenia entre 63 i 74 anys. Leo Janáček fins aleshores havia romàs d'alguna manera a l'ombra dels grans compositors europeus de l'època. Recordem que ell era coetani, era de la mateixa generació, podríem dir, que Richard Strauss, Gustav Mahler o Giacomo Puccini. Va néixer el 1854, però va ser precisament durant aquesta segona dècada i a finals de la segona dècada del segle XX que la seva inspiració va entrar en erupció, en ebullició, pràcticament. I ho va fer gràcies a la inspiració d'una dona que va conèixer precisament el 1917, durant els mesos d'estiu, en un balneari a Moràvia, a Luhakovice. Aquesta dona, que es deia Camila Stoslova, que tenia 38 anys menys que ell, que estava casada, que tenia dues criatures, va ser el seu amor platònic, va ser la seva gran confident espiritual i emocional i també es va convertir en la seva musa inspiradora d'obres com aquesta.

Efectivament, el cas Macropoulos és una de les òperes d'aquesta època, aquesta última dècada de producció musical de Leos Janáček, i aquesta òpera, que és del 1926, ha estat directament inspirada en el personatge de la seva estimada, de la seva musa, Camila Stoslova. De fet, el personatge d'Emil Martí està inspirat en ella i també tota la història pivota sobre les vivències que havien tingut tots dos. Però ara ens dediquem a escoltar fragments d'aquesta música que estem sentint de fons, del cas Macropoulos. De fet, durant tota la correspondència que van mantenir, atenció, més de 700 documents entre cartes postals, notes diverses i dedicatòries a les partitures, Leos Janáček amb Camila Stoslova ja li explicava fins i tot com anava confegint els personatges de les seves òperes, i en el cas dels personatges d'aquesta òpera, el cas Macropoulos, el personatge d'Emilia té un paral·lelisme inequívoc amb Camila. Tal i com explica John Tyrrell, que va ser qui va fer la traducció del llibre que recollia aquestes 700 cartes, aquest epistolari que van mantenir Leos Janáček i Camila Stoslova, ell, a la introducció a l'edició anglesa d'aquest llibre, d'aquestes cartes entre tots dos, comenta que Camila va ser la font més important per a la comprensió de la vida emocional i creativa de Janáček durant els últims 12 anys de la seva vida. I a banda d'això, de la significació musical-musicològica de la seva obra vinculada en aquesta relació, tot aquest epistolari i també la seva música conté una gran història d'amor.

Però d'on surt i com neix aquesta òpera Veg Makropoulos, és a dir, el cas Makropoulos, una òpera en tres actes, amb llibret del mateix Leos Janáček, basat en una història de Karel Kapecz, i que es va estrenar, per cert, al Teatre Nacional de Brno el 18 de desembre de 1926. Sembla ser que Janáček va assistir a una representació de l'obra teatral homònima, el cas Makropoulos, de Karel Kapecz, el 1922. De fet, Karel Kapecz era admirador de Leos Janáček i de la seva música. El dramaturg, però, no era partidari de convertir la seva història teatral, en una òpera. Però la fascinació que va exercir en Janáček va poder-hi molt més. Amb aquesta òpera, i com havia fet en òperes anteriors, Janáček torna a col·locar una dona com a centre, a l'entorn de la qual gira tota l'acció. És l'enigmàtica i despòtica Emily Marty, que s'encarna en el temps al llarg de més de 300 anys amb personatges que duen sempre com a nom i cognom les inicials E.M. Més que en cap altra de les seves òperes anteriors, però el paper demana una cantant actriu en tota regla, pràcticament, per la intensitat dramàtica de la manera de cantar i pel carisma que ha de tenir el personatge. Doncs ara sentirem una selecció de fragments, una suite d'aquesta òpera, el cas Makropoulos, una òpera en tres actes que es va estrenar al Teatre Nacional de Brno el 18 de desembre de 1926. La interpretació que sentirem va a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda amb la direcció de Peter Breiner. Sentim, doncs, aquesta suite del cas Makropoulos, l'òpera de Leos Janáček, que es va estrenar el 1926 al Teatre de Brno.

0: Doncs així s'acaba aquesta selecció de fragments, aquesta suite de l'òpera El cas Macròpolos del compositor Leos Janácek. Hem sentit aquesta suite instrumental que ens ha ofert Peter Vraina com a director de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda. El cas Macròpolos, una òpera de Leos Janácek que va ser estrenada al Teatre Nacional de Brno el 18 de desembre de 1926. Una altra de les obres mestres que va inspirar aquella musa que va conèixer Leos Janácek, Camila Stoslova, i que el va acompanyar durant els 10 últims anys de vida.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: I ara escoltarem música de Béla Bartók, música que va ser estrenada el 1926, però escrita molts anys enrere, a les acaballes de la Primera Guerra Mundial. El mandarí meravellós, l'Opus 19, un ballet pantomima, en un acte escrit per Béla Bartók entre 1918 i 1924 i basat en un relat de Melchior Lengyel. L'estrena va ser tot un escàndol. Es va produir a la ciutat de Colònia, Alemanya, el dia 27 de novembre de 1926. Un escàndol que va provocar que fos prohibida aquesta obra temporalment. Pocs mesos després es va estrenar a la ciutat de Praga, va tenir una rebuda una mica millor, però de fet, durant la vida del compositor, gairebé cap teatre s'atrevia a programar aquella història tan sòrdida, tan sinistra i amb una música tan potent com aquesta que sentirem a continuació. Una obra que, insistim, es va estrenar el 1926, però que és filla d'aquells anys finals de la Primera Guerra Mundial.

Clar, aquesta música, sens dubte, és un retrat també de l'època que li va tocar viure a Béla Bartók, aquells anys de la Primera Guerra Mundial. Bartók va escriure aquesta pantomima, és a dir, música que acompanya l'acció a la manera d'una pel·lícula muda, a partir d'un text de Menyert Lengyel, que la revista New Guard, hongaresa, havia publicat l'any 1917. Béla Bartók va quedar fascinat pel missatge artístic que tracta l'etern conflicte entre l'home i la dona i la perversitat dels impulsos humans. De seguida comença a treballar-hi Béla Bartók i fa tantes modificacions que gairebé en fa desaparèixer les idees originals, tot i que es conserva la situació bàsica. Fixeu-vos què explica la història. Des d'un cau lúgubre, tres delinqüents indueixen una noieta a atreure l'atenció dels qui passen pel carrer per tal d'atracar-los, de robar-los. Fa una miqueta d'esquer, la noia. Després de seduir dos homes que no tenen diners, apareix un tercer personatge, que és el mandarí, un personatge que repugna a la noia. Aquest mandarí, aquest xinès, persegueix la noia i els lladres l'ataquen, però sobreviu als diversos intents d'assassinat. Finalment, la noia, commoguda, l'abraça i només aleshores les ferides del mandarí comencen a sagnar i, finalment, mor. L'estructura del text de Lengyel també inspira la simetria musical de l'obra, és a dir, hi ha dues seqüències d'acció violenta que s'intercalen amb els tres esdeveniments contemporanis

trastats, però el conjunt de l'exposició a la resolució és un sol i únic procés dramàtic que va increixendo i que acaba d'aquesta manera tan brutal.

Suït orquestral, dissonant i percussiu, que estableix una escena, podríem dir, urbana. També hi ha els tres intents de seducció de la noia basats en la melodia del clarinet i, sobretot, el tema pentatònic que identifica el mandarí, que és xinès, per això un tema pentatònic. Pareu l'orella perquè se sent d'allò més bé. Es tracta, en definitiva, d'un llenguatge molt personal i homogeni, un cert regust popular hongarès en alguns passatges que condensa bona part de les modes europees d'aquell moment i que anticipa aquest cromatisme extrem i que s'acosta als confins, a la frontera del dodecafonisme, de la atonalitat, que Bartók, per cert, no va creuar mai. El mandarí meravellós encara sona extraordinari, ben contemporani, tot i que va ser escrit ara fa més de 100 anys. I ara sentirem la suite orquestral d'aquesta pantomima, aquest opus 19 de Béla Bartók. Comença amb el preludi, després ve el primer joc de seducció, el segon joc de seducció i el tercer, el mandarí entra i s'atura el llindar, després ve l'episodi que la noia cau als braços del mandarí, han acabat els rodamons, de fet són delinqüents, no pas rodamons, surten i deixen anar la joveneta, el mandarí s'escapa, els delinqüents discuteixen, el cos del mandarí s'il·lumina, per això és meravellós, i finalment la joveneta no es resisteix. Són els fragments que integren, de fet, sense solució de continuïtat, ja ho veureu, perquè dura poc més de mitja hora aquesta suite, però, de fet, no hi ha gairebé interrupció, i si pareu bé l'orella, podreu intuir perfectament totes aquestes seqüències i aquestes escenes d'aquesta història tràgica, sòrdida i sinistra, fins i tot, on hi ha sang, enamoraments falsos i assassinats. Escoltem, doncs, la suite orquestral del mandarí meravellós en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Pierre Boulez. És un enregistrament de l'any 1996, editat pel segell Deutsche Grammophon.

0: Acabem de sentir la suite orquestral, sencera, íntegra, del Mandarín Meravellós, aquesta pantomima, música per a una obra escènica que va compondre entre 1917 i 1918 Béla Bartók i que va ser la tercera obra d'aquesta trilogia escènica que es va acabar aquí. Aquí va posar punt i final a tota la seva trajectòria escènica en el món de la música. Béla Bartók no va escriure res més. A partir d'aquí, música orquestral, concertant per a piano i de cambra. Mai més va tocar la veu humana escènicament. Aquest Mandarí Meravellós és l'opus 19 i l'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Pierre Boulez en un enregistrament de l'any 1996, editat per Deutsche Grammophon.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: Seguim instal·lats en aquest any 1926, recta final d'aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicada en aquest any, i acabarem la setmana escoltant música de Maurice Ravel. Ara, però, ens situem al 1925, que és quan Ravel rep el primer encàrrec dels Estats Units.
2: Hello!

Aquesta música és la que va sorgir d'aquest primer encàrrec dels Estats Units fet a Maurice Ravel, corria el 1925. Va rebre un telegrama del violoncel·lista Kindle que li deia que li escrivia de part de la senyora Isabel Coolidge, que li havia demanat que encarregués a Maurice Ravel, aquell conegut i famós cèlebre compositor francès, un cicle de melodies de cançons per a

peu amb acompanyament de piano, flauta i violoncel. Evidentment, a Ravel aquesta extravagància, podríem dir, aquesta raresa el va seduir des del primer moment i ràpidament s'hi va posar, va acceptar l'encàrrec i es va dedicar a buscar textos per posar aquesta música que li havien demanat des dels Estats Units, aquella melòmana rica Isabel Coolidge. I curiosament, en aquell moment li van caure a les mans les obres completes d'Évariste Parnay, un d'aquells poetes francesos menors, un poeta del segle XVIII, que va néixer a més a les colònies franceses i que la literatura francesa ha relegat a un lloc no massa preeminent, però que en aquell moment tenien molta tirada. A principis del segle XX, Évariste Parnay era un poeta molt llegit. En les poesies d'Évariste Parnay, Ravel va escollir tres textos que imitaven els cants populars de la gran illa que en deien en aquest moment i es refereix a l'illa de Madagascar, i d'aquí en van sortir les chansons madicasse, és a dir, les cançons de Madagascar, malgatges. Doncs ara la sentirem, aquesta chanson madicasse per a soprano, flauta, violoncel i piano, en la interpretació del baríton François Leroux, al costat del violoncelista Jovan Markovich, del flautista Michel Morague i del pianista Pascal Roger. És un enregistrament de l'any 2001, editat pel Le Chant du Monde. Sentim aquesta chanson madicasse de Maurice Ravel.

0: Quina curiositat i quin ambient més peculiar, més característic, més exòtic, podrien dir. Són les chansons madicassa, les cançons de Madagascar, malgaixes, de Maurice Ravel, que hem sentit interpretades pel baríton François Leroux, el flautista Michel Moraga, el violoncel·lista Jovan Markovic i el pianista Pascal Roger. Un enregistrament del segell Chant du Monde de l'any 2001.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs ara sí que hem arribat al punt final d'aquest cinquè i últim capítol dels Sincronies d'aquesta setmana dedicada a l'any 1926. La segona vegada que hem viatjat en aquest any, ara fa 100 anys justos, i en la qual hem explorat no només les obres musicals creades o estrenades aquest any 1926, sinó també conèixer els esdeveniments i els fets socials, històrics, polítics, bèl·lics i d'avenços tecnològics i d'invents que van tenir lloc aquest any 1926. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que us hagi vingut de gust escoltar la música que us hem proposat. Ja sabeu que podeu recuperar tots els nostres programes a la carta, a la nostra pàgina web. Els trobareu tots ordenats i amb una imatge ben eloqüent que evoca el tema principal, la música que hem escoltat en cadascun dels capítols i una sinopsi, evidentment, del que hem parlat durant la setmana. Xavier Chavarria, l'autor dels guions de la selecció musical, del muntatge i de la idea d'aquest programa, agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon divendres, que tingueu un bon cap de setmana i, si us ve de gust, ens tornem a trobar la setmana que ve, dilluns, a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: Descobreix Hachi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.

Bona tarda. L'homenatge que fem aquesta setmana a Sonny Rollins, l'extraordinari saxofonista que ens deixava fa només un parell de setmanes als 95 anys, ens porta avui algunes de les seves col·laboracions orquestrals. Tot i que l'entorn orquestral mai va ser el propi de Rollins, que trobava en els formats de trio, quartet, fins i tot quintet, l'entorn ideal per expressar-se, a la seva extensíssima discografia hi trobem també algun treball orquestral, com aquest Sonny Rollins and the Big Brass, que va gravar al costat del compositor i arranjador Ernie Wilkins.

Grand Street és un tema original d'Aires Gospel de Sonny Rollins que Ernie Wilkins va arranjar per aquesta gravació al costat de la Big Band que dirigia ell mateix. Una banda en la qual hi sentíem solistes com ara els trompetistes Ned Adderley, Ernie Royal o Kenny Clark, el tubista Don Butterfield, el pianista Dick Katz, el guitarrista René Thomas o Roy Haynes impulsant-los des de la bateria. Sonny Rollins és també l'autor de la banda sonora de la comèdia dramàtica britànica Elfie, una pel·lícula que el 1966 va dirigir Louis Gilbert i que protagonitzava Michael Caine. Tot i que Rollins havia gravat la versió original a Londres, uns mesos després de l'estrena de la pel·lícula la va tornar a gravar amb aquests arranjaments que Oliver Nelson va fer per una banda que reunien a Nova York.

El tema d'Alfie, d'aquesta banda sonora que Sonny Rollins va escriure per al drama britànic el 1966 i que Oliver Nelson arranjaria per a orquestra uns mesos després de l'estrena de la pel·lícula. Aquesta altra col·laboració, fusió de Sonny Rollins, també incorpora el so orquestral, és el treball The Way I Feel.

Sonoritats funk en aquesta versió de Wade Marcus d'Island Lady, un tema de Sonny Rollins que van incorporar en aquesta col·laboració fusió The Way I Feel, un àlbum del 1976. I per tancar aquest record, el llegat que ens ha deixat Sonny Rollins, us deixo amb un arranjament d'Ernie Wilkins per al lluïment del saxofonista. És aquest de la cançó Who Cares dels germans Gershwin. Més jazz a la sessió de les 11. Fins després.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Comencem aquí el cinquè i últim concert de la setmana temàtica en què Catalunya Música se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. De dilluns a divendres recuperem i compartim amb vosaltres documents sonors d'un valor històric i musical extraordinari. Us oferim 5 programes d'arxiu editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillat, i construïts a partir de concerts que fa més de 50 anys es van sentir només als Estats Units. Són, per tant, enregistraments inèdits a la resta del món. Pau Casals va ser un dels músics més excepcionals del segle XX. Va dominar la música en el sentit general i històric. D'entrada, ja va ser excepcional que visqués 96 anys, una vida molt llarga i absolutament fascinant, marcada per un compromís humanitari inesgotable. A la seva manera, va desafiar les dictadures europees del seu temps. Es va negar a tocar a Alemanya, Itàlia i Espanya des de l'ascens dels feixismes als anys 30. Mai va tocar a l'Espanya de Franco. Durant la Segona Guerra Mundial, va participar en concerts de la Creu Roja i ell, que era exiliat, va ajudar els refugiats de guerra des de Prada de Conflent, on es va instal·lar a partir del 1936, fugint de la dictadura franquista. L'any 45, veient la inacció de la comunitat internacional davant la situació espanyola, va decidir fer silenci. Com a senyal de protesta contra el franquisme, va deixar de tocar públicament. El 1950, pel bicentenari de la mort de Johann Sebastian Bach, Casals va començar a tocar altre cop, sempre amb reserves. El 1956 es va establir a Puerto Rico i allà va morir per complicacions d'un infart el 1973. Poc abans, pel seu 95è aniversari, havia rebut la Medalla de la Pau de les Nacions Unides. Al llarg de la seva carrera, amb el desig de compartir la música, Pau Casals va crear un gran nombre de conjunts, orquestres i festivals. A Puerto Rico va crear la seva orquestra amb els millors músics d'orquestres americanes, triats per ell. Aquest cinquè programa el centrem en els darrers concerts de Casals a Puerto Rico, entre els anys 72 i 73, quan tenia 95 i 96 anys. Dirigeix l'obertura Les Èbrides de Mendelssohn i la Simfonia Pastoral de Beethoven, tot al capdavant de l'orquestra que porta el seu nom. Abans, però, encara un enregistrament del 1969. El 29 de maig d'aquell any va dirigir el doble concert per violí i violoncel de Johannes Brahms amb Yehudi Menuhin i Leslie Parnas, que ja vam sentir dimarts, i també va dirigir la primera sinfonia de Beethoven, que sentirem ara. Pau Casals, amb un impuls irreprimible, dirigeix una partitura en què Beethoven, a principis del 1800, ja vol obrir un nou capítol de la música simfònica, amb els sforzando, els accents, els contrastos i amb el sorprenent acord d'entrada.

El 29 de maig del 1969, al Festival de Puerto Rico, Pau Casals, amb aquesta empenta, dirigia la Sinfonia número 1 en do major, opus 21 de Ludwig van Beethoven. Aquesta setmana us oferim gravacions inèdites d'aquest reconegut violoncel·lista, director d'orquestra, compositor i ferm lluitador per la llibertat i la democràcia. I ara sí, els darrers concerts de Pau Casals

als a Puerto Rico. El desembre del 1971 havia complert 95 anys, però no tenia cap intenció de frenar el ritme. De tota manera, diversos problemes de salut el van obligar a reduir la seva presència al festival i es van haver d'ajornar alguns concerts. Però un cop a l'escenari, ja fos en assaig o en concert, l'energia de Casals, els seus estàndards exigents i la seva alegria per fer i compartir música es van mantenir intactes. Casals era molt aficionat a dirigir l'obertura Les Hèbrides de Mendelssohn, una de les obres que el compositor alemany va escriure per recrear les vivències del seu viatge a Escòcia. La bellesa del paisatge i la ressonància d'un passat èpic configuren el patró perfecte per aquesta obra del primer romanticisme. Pau Casals va incloure aquesta obertura de Mendelssohn al programa de l'orquestra Pau Casals en diverses ocasions durant les dècades del 1920 i 1930 a Barcelona i la va poder dirigir 50 anys més tard, cap al final de la seva vida a Marlboro i Puerto Rico. Aquest enregistrament, fet a Puerto Rico, és del 1973. Pau Casals ja tenia 96 anys. Dirigeix l'obertura Les Hèbrides, opus 26 de Félix Mendelssohn.

Un dels últims enregistraments en directe de Pau Casals. Aquí, al capdavant de l'orquestra que porta el seu nom, dirigia l'obertura Les Hèbrides, opus 26 de Félix Mendelssohn. Aquest enregistrament, fet a Puerto Rico, és del 1973. Pau Casals ja tenia 96 anys i moriria l'octubre següent. Tot i els problemes de salut, aquells últims anys Casals apareix com un músic vital, capaç de transmetre encara una alegria enèrgica i una estima profunda per la música i per la natura, especialment en la seva lectura de la Sinfonia Pastoral de Beethoven, que va dirigir 2 anys abans, també al Festival de Puerto Rico. La televisió francesa va anar a Puerto Rico el 1972 per entrevistar Casals i per filmar els assajos de la Sinfonia Pastoral. Al documental podem veure com Casals anima els músics dient «Que n'és de bonica, gaudiu-la!». Al concert, Casals va dirigir una pastoral refinada i plena d'amor per la vida i la natura. Sinfonia número 6 en fa major pastoral, opus 68 de Beethoven.

Pau Casals, al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals, dirigia la Sinfonia número 6 en fa major, Sinfonia Pastoral, opus 68 de Ludwig van Beethoven. Un enregistrament fet al Festival de Puerto Rico el 13 de juny del 1972. L'any següent, després d'una vida intensa i llarga, Pau Casals va morir a l'exili, a Puerto Rico, als 96 anys. Això era el 22 d'octubre del 1973, ara fa 50 anys. Aquesta setmana, per commemorar el 150è aniversari de Pau Casals, hem compartit amb vosaltres una sèrie de documents sonors d'un valor històric i musical extraordinari. Han estat 5 programes d'arxiu editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillà, i construïts a partir de concerts que fa més de 50 anys només es van sentir als Estats Units. Enregistraments, per tant, inèdits a la resta del món. La sèrie de 5 concerts que us hem ofert ens ha permès acostar-nos al Casals dels últims anys, el director exigent, el violoncel·lista encara profundament expressiu, l'artista envoltat d'alguns dels grans noms de la música del segle XX i el músic compromès amb la pau, la democràcia i la llibertat. Per si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al

0: al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir una de les peces de cambra de Robert Schumann, és el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, una pàgina composta l'any 1842. I en sentim un enregistrament fet en directe a Lugano el juny del 2006 a càrrec de Marta Argerich, piano, Renaud Capisson, violí, Lydia Chen, viola i Gauthier Capisson, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
0: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
0: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de l'òpera de Maribor, a Eslovènia, Un valo in maschera, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Locker com Amèlia i el tenor Sung Kyu Park en el paper de Ricardo. Dirigits pel mestre Valentin Ige.
0: Directe a l'òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som divendres 12 de juny, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i nosaltres som aquí per fer-vos algunes recomanacions d'aquests propers dies i en general del que s'està coent a l'actualitat musical a casa nostra.
2: I ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui comencem acompanyats de les tres integrants del trio Voces, que són María José Rangel, flauta, Leire Sáenz de Urturi, piano, i Irache Ibaibarriaga, violoncel, que venen a presentar-nos el seu primer projecte abans que arribi el proper dia 21 a l'Ateneu de Sant Martí. També ens n'oferiran, i n'estem molt contents, una mostra en primícia, i de moment doncs, ja les saludem. Molt bona tarda i molt benvingudes.
3: Bona tarda.
0: També parlarem d'altres pianistes avui, de les germanes Kàtia i Maria Labec, que avui presenten un projecte propi també de gira de concerts i d'enregistrament. Porta per títol 55, que són els anys que fa de la seva primera gravació.
2: Seguirem amb uns apunts sobre els concerts més propers de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, preparada ja per interpretar tant fragments, per exemple, de Carmen de Bizet, com alguns passatges de bandes sonores cèlebres.
0: I acabarem parlant d'orgues, perquè aquest proper dilluns s'inaugura a la Catedral de Praga un orgue de factura catalana. Gerard Grenzing n'és el constructor i ens en parlaran també Francesca Molina i Xavier García Cardona, membres del Cor Tessàlia, que ha estat convidat a participar i són els únics no txecs a participar en aquest concert de dilluns vinent. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Esperem que sigui del vostre gust i que ens acompanyeu. Comencem.

0: Doncs aquest ha estat el tercer moviment del trio Opus 44 de Luis Ferrán, interpretat pels membres del trio Voces. Elles són Maria José Rangel a la flauta, Leire Sainz Urturi al piano i Iratxe Ibaibarriaga al violoncel. Les podreu sentir doncs, el proper 21 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de Sant Martí. I us agraïm molt que avui hagueu passat pel programa. Que vagi molt bé i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Adeu.
2: Actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.
1: I amb el trio Voces hem arribat fins ara, passant 6 minuts d'un quart de set i seguim endavant amb la darrera novetat discogràfica de les germanes Kàtia i Mariel Lebec. De fet, surt avui mateix a la venda, porta per títol 55, i ben aviat la presentaran en concert.

0: Katia i Mariel Labeck tenien només 17 i 19 anys quan van fer la seva primera gravació. A començaments de la dècada dels 80 els van arribar els primers grans èxits internacionals amb les gravacions de la Rhapsody in Blue de Gershwin i West Side Story per dos pianos i percussió. Més endavant han estat elles les que han encarregat obres a compositors com Philip Glass o Bryce Dessner, tot i que no han dubtat a incloure al repertori partitures tan clàssiques com les mozartianes. El contacte amb la nova creació ha sorgit sempre de manera natural.
1: Cada compositor nos ha llevado al compositor después. Philip Glass nos ha escuchado en un concierto que estaba a la televisión en Holanda y dijo que quería escribir para nosotras. Tocábamos una pieza de él, los cuatro movimientos, y después, gracias a Philip Glass, hemos encontrado Bryce Dessner. Gracias a Bryce Dessner hemos encontrado Nico Muli. Ahora Bryce Dessner trabaja mucho con David Chalmán, que él hace mucho música electrónica. Entonces cada vez, cada compositor nos ha llevado a otros compositores.

0: Doncs amb les impressions de les germanes Lebec hem arribat aproximadament a la meitat del programa. Com falten menys de 3 minuts per arribar a 6:45, seguim ara repassant en format més breu l'actualitat.
1: Posant la mirada en dilluns, quan es presentarà l'informe anual sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya 2025.
0: Enguany, l'article central està dedicat a la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector cultural i els nous reptes que planteja, i es faran públiques les dades d'una enquesta feta a professionals del sector. La presentació anirà a càrrec de Margarida Troguet, presidenta del Conca, i Salvador Casals, membre del plenari, que prèviament lliuraran l'informe al president del Parlament, Josep Rull, i a la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
1: També dilluns, el pianista Jaydin Isaac-Zurko torna al Palau de la Música.
0: Reconegut amb alguns dels premis pianístics més prestigiosos a nivell internacional, el pianista canadenc d'origen ucraïnès també va guanyar el 2022 el concurs Maria Canals i ha estat distingit enguany amb la beca Alicia de la Rocha, que atorga el Palau de la Música. Aquest concert, que tanca la temporada del cicle Palau Piano, inclourà en el programa obres d'Scriabin, Schumann, Rachmaninoff i Franck.
1: L'escola Coco Comín porta al Teatre Tívoli l'espectacle The Last Show, inspirat en l'artista i empresari Pitzi Barnum.
0: El muntatge s'emmarca en el Festival Biennal de Dansa, impulsat per la ballarina, coreògrafa i docent catalana, i es representarà en tres úniques funcions els dies 27 i 28 de juny. Amb més de 500 intèrprets per funció, tots alumnes de l'escola Coco Comín, i una quarantena de números coreogràfics, The Last Show agrupa les diferents disciplines de dansa treballades durant el curs, com ara el jazz, claqué, hip-hop, ballet i dansa espanyola, entre d'altres. L'espectacle es basa en la vida i la feina del nord-americà P.T. Barnum, visionari de l'entreteniment, que es va convertir en tota una figura durant el segle XIX.
1: I les danses gregues, protagonistes al Centre Artesà Tradicionarius.
0: Demà dissabte, l'equipament barceloní acollirà una actuació del quartet liderat per Christos Barbas, músic d'origen grec resident a Catalunya. Amb instruments com el ney i el canun, la formació oferirà un repertori de peces pròpies i interpretacions acurades de música tradicional, un llegat que recull les influències de les regions del Mar Egeu, Tràcia i l'Àsia Menor. L'espectacle, que forma part del cicle Trat Primavera, s'ha programat a 9:45 del vespre. I en el següent reportatge, els protagonistes són els acordions.

0: Els propers minuts ens acompanyarà el so de l'acordió perquè l'agenda de concerts fa que ens fixem en dues cites de l'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona, l'OCAP. Una aquest dissabte i l'altra el dia 28. En la primera, la formació tindrà l'ocasió d'actuar per primer cop a l'Auditori de l'ONCE, a Barcelona. Comencem, doncs, per aquest concert en què l'OCAP planteja dues parts, una reflectint noms que celebren centenaris i l'altra dedicada a la música de cinema. En la primera part hi trobem obres com el preludi de l'acte primer de Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez Valls o Accordéon rusticana d'André Verschuren i Joe Mutet, que l'orquestra estrenarà per l'ocasió. No hi faltarà el cant dels ocells en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals i també una selecció de les suites número 1 i 2 de Carmen, de Bizet. Aquí, a les Castanyoles, comptaran amb Consol Grau. Ens ho explica Jesús Otero, director de l'OCAP.
1: Tenim el privilegi de comptar a l'orquestra amb la Consol Grau, que a més de formar-ne part com a acordionista, és una gran solista de Castanyoles, reconeguda internacionalment, i sempre ens fa brillar de forma especial. La veritat és que a cada concert miro de programar alguna obra amb ella i de dir que acostuma a ser un dels moments més esperats dels concerts i segur que aquest dissabte tornarà a ser així. En aquest cas, les seves castanyoles ens acompanyaran en tres fragments de l'òpera Carmen, que seran l'aragonesa que obre el quart acte de l'òpera i l'habanera i els toreadors que pertanyen a l'acte primer.
0: En la segona part d'aquest concert a l'Auditori de l'ONCE, l'OCAP reuneix passatges de bandes sonores com El Senyor dels Anells, Memòries d'Àfrica, Amélie, Mary Poppins, L'Impossible i Moulin Rouge.

0: L'Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona va ser fundada l'any 1948 per Pepita Sallés, que va inaugurar també la càtedra d'acordió del Conservatori Superior de Música del Liceu. L'actual director ens recorda el plantejament amb què va néixer la formació musical.
1: I ho va fer una mica amb dos objectius. D'una banda, pedagògic, per formar el seu alumnat en la pràctica tocant orquestra, ja que l'acordió és un instrument

0: que rarament veiem a una orquestra, diguem-ne, convencional. I d'altra banda, amb l'objectiu d'ennoblir l'instrument, sovint doncs, associat tan sols a la música més popular o tradicional. Com deia ella mateixa, volia treure l'acordió de la taverna i portar-lo al Palau de la Música. I així ho va fer, debutant al Palau uns anys més tard, amb un concert on el programa eren protagonistes, compositors, fins aleshores molt llunyans al món de l'acordió, com ara Bach, Grieg, Brahms o el Benny. I així va crear el que va anomenar inicialment el conjunt, amb només 6 components, 6 dones, que van ser la llavor de l'actual OCAP.
1: L'orquestra va anar creixent i el 1974 va morir la seva fundadora i directora. Un any després, la seva filla, Pepita Perelló, va agafar el relleu fins que el 2014 el director va passar a ser el nostre interlocutor. L'OCAP compta amb 6 discos editats, l'últim publicat fa 2 anys, celebrant els 75 anys. Els 27 músics que la conformen comparteixen el gaudi d'un instrument de caràcter versàtil i amb moltes possibilitats expressives.
0: Estem parlant d'un instrument de vent, molt expressiu, amb un rang dinàmic molt ample i amb registres que permeten modificar el so de l'instrument per aconseguir colors i textures diferents. En aquest sentit, la meva tasca és fer servir tots aquests recursos i guiar i motivar els músics per aconseguir quelcom tan fàcil de dir, però complex també a la vegada, que és transformar les notes de la partitura en música, de forma equivalent a la direcció de qualsevol altra formació musical.
1: Com explicàvem, a l'OCAP també se la podrà veure i escoltar el diumenge 28 de juny a l'Auditori Pepita Sallés, situat al carrer Entença de Barcelona. Amb aquest concert, l'orquestra tancarà la temporada amb una selecció de les obres més emblemàtiques dels últims anys. I si ens avancem en la seva agenda, podem destacar alguns concerts propers a França, per exemple, i ja a finals d'any, un concert de Nadal a l'Auditori de Barcelona, el dia 19 de desembre, una cita que, per cert, Jesús Otero recomana especialment. Ho anirem recordant, però la cita més immediata és aquest dissabte 13 de juny a l'Auditori de l'11 de Barcelona a les 6 de la tarda.

0: Doncs el so dels acordions ens ha dut fins ara. Són 6:45 gairebé. Seguim endavant i encarem ja la recta final del programa perquè mentre sonava aquest reportatge han arribat al nostre estudi els nostres darrers convidats d'avui. Tenim amb nosaltres Francesca Molina i Xavier García Cardona. De seguida connectem també amb Gerard Grenzing per parlar aquests últims minuts de l'orgue de la Catedral de Praga que s'estrena, s'inaugura, dilluns vinent.
1: Catalunya Música.

0: Doncs el so de la música d'Antonín Dvořák que sonarà també dilluns vinent a la Catedral de Praga. Comencem a parlar d'aquest orgue monumental que s'inaugurarà i que ha construït Gerard Grenzing. El tenim connectat. Bona tarda, Gerard.
1: Bona tarda. Benvingut.
0: Benvingut tu també i felicitats per aquest nou orgue. Deixa'm saludar també que tenim aquí a l'estudi algú que coneixes molt bé, la Francesca Molina. Bona tarda, Francesca.
2: Hola, bona tarda.
0: Tots treballadora, em sembla, del taller de Grenzing i cantaire del Cor Tessàlia que dirigeix el Xavier García Cardona, que avui també ens acompanya. Bona tarda, Xavier.
3: Bona tarda.
0: I que participareu també en el concert d'aquest dilluns vinent, eh?
2: Exacte.
0: Esteu a punt de marxar, suposo.
2: Demà marxem.
0: I el Gerard, suposo que ja ets a Praga, no només avui, sinó des de... deu fer uns quants dies, no? Ultimant els detalls.
1: I tant, estem molt il·lusionats amb la inauguració d'aquest orgue que ens ha costat, doncs, 10 anys a tot un equip.
0: 10 anys. Ara anava a preguntar justament si ho recordaves, quan va rebre aquest encàrrec i què és el que fa tan especial aquest encàrrec? Perquè, bueno, tots els orgues ens semblen especials i tots tenen la seva particularitat, però suposem que per una catedral no es rep un encàrrec cada dia per fer un orgue per una catedral, no?
1: No es rep cada dia, i menys d'aquesta importància, perquè aquest orgue culmina una mica la il·lusió de la catedral, que fins ara no ha tingut un orgue important, i en aquest moment nosaltres ens vam enfrontar d'una banda a la invitació, però també a una competició a gran escala europea, que estaven enfrontats amb importants tallers d'orgues i nosaltres al final doncs, ens vam escollir. Però per què? Perquè vam poder oferir primer el que cercaven, que és una sonoritat càlida, una garantia a llarg plaç i també la possibilitat de la qualitat i de manteniment de l'orgue i a la vegada la gran mida d'aquest instrument, que a la vegada de ser un instrument gran, també volien que fos un instrument artesanal, que no és una contradicció, sinó simplement és fer les coses amb molt de gust, amb molt de detall, i que arribes doncs, a complir el que és la gran il·lusió de Praga, de Txèquia, perquè és un instrument que serà simbòlic per als llargs anys de Txèquia, de la música i de la gran il·lusió que tenien amb aquest instrument que ha costat molts anys.
0: Mm-hmm. Dues preguntes que se m'acudeixen i penso que també la gent es pot plantejar. D'una banda, com és que la catedral no tenia encara un instrument d'aquestes dimensions? En un temple em sembla gòtic, però és clar, les construccions s'allarguen molt i potser no s'han enllestit més recentment. I de l'altra banda, ens podria semblar vist des d'aquí que a Centre Europa deu haver-hi una gran tradició organera i molts altres possibles constructors com perquè haguem tingut la sort de poder-lo fer des d'aquí a Catalunya, no?
1: Sí, però diguem per parts. La Catedral de Praga tenia un orgue però provisional instal·lat lateralment. La tradició, tornar una mica 400 anys enrere, aquí tenim una grandíssima tradició aquí a Catalunya. Els grans orgues que es faran construir al segle XVI i que després, amb la Guerra Civil, es van desaparèixer i és molt lamentable. Doncs nosaltres som aquí originals d'Alemanya amb la seva tradició, formats completament. Vaig arribar aquí a restaurar orgues de Catalunya i de Mallorca, el qual ens dona també una fórmula d'aprendre, d'estar en paral·lel amb les grans sonoritats, amb la qualitat sonora d'aquests països catalans.
0: Mm-hmm. I finalment, no sé si vols... Totes les xifres que envolten els orgues solen ser espectaculars. En aquest cas, per exemple, em sembla que llegeixo que estem parlant de 6.000 tubs. No sé si vols, sense entrar molt en tecnicismes perquè ens entengui tothom, però donar algunes característiques d'aquest instrument i, evidentment, quin tipus de repertori pot afrontar, que m'imagino que, sent un instrument nou, s'hi podrà tocar de tot, no?
1: Correcte. És un instrument la seva característica, veient des d'aquest punt de vista, és gran, és molt gran. I a la mateixa vegada, per a nosaltres, qualsevol orgue, ben fet, ha de ser una obra d'art, i la mida ja no importa tant. Ara, en aquest cas, és immens i té també aquests 121 registres que li donen una riquesa sonora sorprenent i que invita a explorar aquestes sonoritats de tanta fonamental que són els registres de 32 peus, que són únics i que estan exposats a la façana i, naturalment, com dèiem, que no existeix algo semblant ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. Va ser un repte. També té

0: tres caixes expressives amb molta dinàmica, moltes possibilitats d'exposar les riqueses, d'improvisar, per exemple, d'improvisar i exigir que aquestes sonoritats es presentin, els pots contínuament exposar, els pots exposar en barreja, els pots exposar en contrast, etc. I mai tu canses de sentir aquest orgue, perquè d'una banda és gran, és fort, però també és algo delicat, és algo que omple la catedral amb poesia, amb molt color i amb molta suavitat. És quasi com si fos una contradicció entre la força i la presència i a la vegada la poesia i sonoritats força delicades que també conté aquests 120 registres, amb molta corda, amb moltes diferents possibilitats d'expressions. I fins i tot nosaltres hem explorat les sonoritats txeques, el que en aquest país s'estima, i ens vam introduir també i ens vam també fer càrrec del gust i de l'esperança que tenien ells. Ens vam inspirar pràcticament en els orgues txecs, i tot això porta molts anys d'evolució, molts anys de preparació, i al final tens un orgue fet. Però això és el fruit de tot un equip aquí que col·labora, que està contínuament intercanviant les impressions, i al final ho exposem com una obra d'art conjunta d'un gran equip, que és el nostre aquí, que som entre 16 i 25 aproximadament, i que tenim molt bona comunicació en el nostre taller aquí al Papiol, i també una gran sala de muntatge que ens ha permès de premuntar aquest orgue i fer-lo madurar aquí al taller i estalviar temps d'estar fora, perquè a fora vol dir també, en part, l'equip ha treballat amb 4 graus als hiverns per a poder progressar. Cal molta vocació per estar al front i estar al tant de totes aquestes exigències.
1: Segur que sí. Doncs, Gerard, no et prenem més temps. Ara seguirem parlant del concert de dilluns vinent i altres concerts que hi haurà en aquest orgue. T'agraïm molt que t'hagis pogut connectar i et felicitem per aquesta inauguració imminent.
0: Moltes gràcies, i que sonin els orgues aquí també.

0: De fet, això que ens ara ens explicava en Gerard, la Francesca ho deus conèixer sobradament perquè has seguit aquest projecte des del principi, això vol dir que fa 10 anys, aquest i tots els altres, però ens corrobora, suposo, que per al taller aquest encàrrec doncs, deu haver marcat molt aquests últims temps, no?
1: Totalment.
0: A més, això que deia ara en Gerard també, i a mi em sembla que n'havíem parlat, aquest orgue, algú l'havia pogut sentir aquí al Papiol perquè abans de portar-lo cap allà es va mostrar, no sé quina paraula feu servir, però es va fer provar.
1: Es van fer els encenalls, li diem.
0: Exacte.
1: Sí, sí, és una presentació a taller.
0: Molt
1: un
0: bé.
1: Cop que s'ha acabat a taller, tot el que es pot acabar en un taller, que és aquí en aquest cas va ser molt, doncs es va fer una presentació que va venir el cardenal de Praga i altres organistes, i va ser un moment molt emotiu. Això va ser en el 2019.
0: 2019, fixa't.
1: Sí.
0: I ha calgut tots aquests anys per...
1: Que passa, esclar, li han passat moltes coses perquè hi ha hagut la pandèmia.
0: Sí, sí.
1: I hi ha hagut després obres a la catedral per fer reforç de tribuna i preparar la catedral per rebre un instrument tan gran amb tantes instal·lacions.

0: t'en subministres, que està doncs, molt controlat en tots els aspectes. Llavors això ha calgut doncs, de molt de temps.
1: Recordem que dèiem abans coneixes molt bé l'instrument com a treballadora del taller i a més participaràs dilluns en aquest concert inaugural com a membre del Cor Tessàlia, que és per això que en Xavier García Cardona, que ja ens coneix, ens va proposar de parlar-ne. Deu ser molt especial per tu, no? No sé si t'has tingut mai aquesta ocasió de
0: participar. No, és la primera vegada i és molt emocionant, realment. És una oportunitat preciosa que trobo que fa que tot sigui com molt rodó, no? I estic molt emocionada, sí. I que m'acompanyin i que el Xavier, des del primer moment en què li vaig vendre la idea, s'ho agafés amb il·lusió. I ho ha transformat tot, ha adaptat el repertori a la coral per poder arribar a aquest concert en poc temps, perquè això ha estat molt, molt ràpid en poc temps, i molt engrescats tots amb els companys que venen, molt il·lusionada.
1: I hem destacat en el sumari que sou els únics intèrprets no txecs que participareu en aquesta,
0: sí.
1: En aquest concert. Vaja, jo entenc, Xavier, que quan la Francesca et planteja això, tot i que pugui suposar un repte logístic de preparar repertori, etc., però és una oportunitat única, també, no?
2: Sí, sabíem que, almenys jo sabia que no podíem dir que no, que havíem d'intentar. També no sabíem en el primer moment quina acollida tindria per part dels cantaires, perquè al final, penseu que el concert és un dilluns laborable a la tarda, molts cantaires treballen, final de curs, molt de repertori enmig d'altres projectes i altres projectes importants que hem hagut de dur a terme aquestes setmanes, fins i tot, i finalment som més la meitat del cor, som 20 cantaires de 30 que té el cor que anem cap allà, que demà agafem l'avió a primera hora del matí, i amb moltíssima il·lusió. Jo ara sentia el senyor Grenzing parlar d'aquest orgue, tota l'estona esteu posant la missa de Borja, que serà l'obra central, i se'm posa la pell de gallina només d'imaginar-nos allà. I a més també imaginar-nos tan singularment de ser només els únics que quasi com una mica intrusos. Sabem que no ho som perquè tenim la Cesca que ens ha guiat i que és part important de que aquest orgue sigui possible, però serà molt emocionant, molt.
1: Aleshores, allà us ajuntareu, entenc, amb altres cantaires txecs, amb la Filarmònica Txeca, em sembla que és l'orquestra,
0: sí. I
1: l'orgue, evidentment, per interpretar no només aquesta missa, que entenc que la tria no és vostra, però devia ser bastant evident que havia de ser aquesta missa, no?
2: Sí.
1: Compositor txec per excel·lència. Sí. I què més? Com serà aquest concert? O benedicció? No sé si n'hauríem de dir...
0: És una benedicció
1: primer, oi?
0: Sí. Comença per una benedicció i serà un concert, també. Les dues coses. Serà llarg.
2: Sí, i a més crec que no n'estem 100% segurs, però em sembla que la missa s'anirà intercalant, o sigui, la missa de Dvořák, que té les parts pròpies de la missa, s'anirà intercalant amb altres moments de la litúrgia, amb altres obres. Vull dir que serà també molt especial a nivell musical. Sí, cantem també el Te Deum en do major de Haydn, que sembla que és la que està sonant.
1: Sí, el teníem preparat.
2: És la que està sonant ara mateix. El Panis Angelicus de César Franck, el Salve Regina de Poulenc, l'Aleluia del Masies de Händel, l'Aleluia del Judas Macabeu de Händel, Ecce Sacerdos Magnus de Victòria, i encara també l'orquestra tocarà, crec que no tota, però una part de la sinfonia número 3 de Saint-Saëns, que és orgue,
1: que té orgue.
2: Perquè té orgue, i li diuen la sinfonia amb orgue, no? Bueno, ja veieu que és un concert, no sé, majestuós, diria que com els que ja no es fan, vull dir, com d'aquells que es feien fa 200 anys, o fa 150 anys, i per tant, tot plegat serà una cosa molt emocionant i molt única.
0: Digna de la inauguració d'un orgue per una catedral de capital d'un país. O sigui, és un repte molt gran i una ocasió molt especial.
1: Per qui no ho conegui, com és, hi ha un petit format, no sé si és estàndard, però com és una benedicció d'un orgue, no? Hi ha una part que sí que és més o menys, almenys a la litúrgia catòlica, sempre la mateixa, i després hi ha el concert, la música pròpia de cada moment, no? Però hi ha un format, sabeu més o menys com serà?
0: Crec que no ho sé gaire, no puc respondre, perquè realment veig que van canviant una miqueta i que van adaptant el format a mesura que van ampliant i van modificant els intèrprets que hi haurà, però crec que hi haurà unes lluances i a cada lluança

0: Després hi haurà una part d'orgue que sonarà i seran diverses que s'aniran combinant entre música i lluança.
1: Perdó, també amb diversos

0: i bueno, s'aniran alternant.
1: Mm-hmm. I aquest és només el primer concert d'una sèrie, em deies abans, em sembla que era fora de micròfon, que m'has comentat que hi ha 8 dies o 8 concerts.
0: Sí, de... sí, sí.
1: Subratllar l'excepcionalitat també del que dèiem, no?
0: Són 8 concerts, jo crec que han anat afegint perquè hi havia molta demanda. Per aquest orgue cal dir que hi ha hagut una campanya de mecenatge preciosa, com mai he vist en cap orgue, i n'he vist moltes, perquè és una manera de buscar fons que s'utilitza habitualment en els projectes de construcció d'orgue, i aquesta ha estat molt important. És un projecte que a nivell nacional ha tingut molta repercussió. La gent tenia moltes ganes de veure acabada la catedral per fi, i per ells acabar la catedral implicava que tingués un orgue. O sigui que ara ja podem dir que la catedral de Praga s'ha acabat amb aquest instrument. I llavors aquesta campanya de mecenatge està en marxa des de fa molt de temps. Llavors hi ha gent que ha donat diners de fa molt de temps, que està esperant aquest dia. Llavors ha donat molta gent, ha donat pràcticament tota Txèquia. Llavors estan esperant i al final havien de respondre una miqueta aquests donants, aquests mecenes, i llavors per això han hagut de fer també tots aquests concerts per poder respondre a aquesta gent que esperava aquest orgue.
1: I no ho hem dit, però això passa el dia 15 de juny perquè és el dia del patró o del sant al qual està dedicada la catedral.
0: Exacte.
1: Que és Sant Vit, em sembla, no sé si s'ha de dir així en català.
2: Crec que sí.
1: Sí,
2: quan s'està buscant, crec que sí.
1: Sembla Vitus, estrany, però...
0: Vitus.
2: Però Sant Vit, sí, em sembla que sí. Sant crec que té un altre nom, però està acceptat Vit, si ho vaig cercar bé, eh?
1: Molt bé. Ens queden pocs minuts, no sé si... Ara, per curiositat personal, em pregunto, Francesc, no sé quina feina tens dins del taller, però no deixa de ser un ofici molt, molt concret i singular. Hi ha poca gent que treballi en una organeria, en un taller, construint orgues, no?
0: Realment,
1: trobar sovint, que pregunten...
0: molt poca gent. Hi ha pocs tallers d'orgue en el món, i llavors són molt pocs els que tenim la sort de poder-hi treballar. Jo sóc arquitecta de formació, i llavors vaig entrar... per resoldre temes, aspectes més tècnics, no? Més d'implantació, d'adaptació als llocs, de disseny, de façanes, de, no? D'estructures, de tots aquests temes. I bueno, al final ja acabes fent tot el que és la gestió dels projectes, no? El seguiment en obra, tots aquests aspectes, sí.
1: Ja que dius això, per si algú veu la fotografia, la façana està dissenyada de manera que respecta la rosassa de la catedral, i no es veuen els tubs, no sé com ho dieu això tècnicament, no hi ha un moble almenys.
0: Ah, és una façana lliure.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí, sí. Aquí vam pensar en aquesta opció perquè creiem que trobar una estètica de moble que s'avingués a la catedral era complicat i volíem jugar una miqueta amb l'arquitectura, amb aquesta verticalitat, deixant els tubs penjats, que és molt innovador també, els mostràvem com si fossin joies penjades davant d'un pla fosc i s'integren amb la verticalitat de totes les columnes que té la nau, que és molt llarga també, no?
1: Dedueixo que no perds el contacte amb aquest instrument ara, potser, no sé si tu o algú del taller, perquè en Gerard Krenzing ens parlava de la necessitat de mantenir l'instrument. Forma part del contracte, un manteniment.
0: Exacte, a partir d'ara doncs farem els manteniments. Tenim una persona allà també a la República Txeca que ens ajuda, ens farà un cop de mà, però bueno, una vegada o dues l'any hi hem d'anar, s'ha de fer una afinació, s'ha de verificar una miqueta totes les mecàniques, la mecànica, les consoles, etc. I aquesta és la nostra tasca.
1: Doncs ens ha volat el temps, no hem parlat tant de repertori ni de música, però em sembla que valia la pena, sobretot, definir aquest orgue. Felicitar-vos per la feina i desitjar-vos molta sort, que vagi molt bé aquest viatge i el concert de dilluns a Praga, i que vagi molt bé fins una altra.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Assaig general.
1: I s'acosta al final del programa. Tenim un minut per avançar-vos continguts de dilluns. Entre d'altres, sentirem el primer...

0: Primer disc del conjunt Aires Extemporae, que porta per títol el títol d'una cèlebre ària de Johann Sebastian Bach, Erbarmedich.
1: També sabrem detalls del primer disc signat pel pianista i compositor Pierre Bozeran com a projecte personal, un treball inspirat en els paisatges de Mallorca i que transita pel jazz, el latín i, en alguns moments, per la clàssica.
0: Doncs us expliquem i ampliem tot això dilluns a partir de les 6 aquí a Catalunya Música. Fins llavors us desitgem bon cap de setmana a l'equip del programa, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Us esperem dilluns.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
2: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
1: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
2: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

més ençà de l'oblit i enllà de la memòria, hi ha un àngel negre, d'ales afuades, que en té l'esguard i emmiralla el seu desig juscat, la set als llavis. Glaçons de sang al fons de la copa més buida. Maria Mercè Marçal. És el seu poema titulat L'Àngel, d'aquesta poetessa, narradora, editora, traductora, activista, política, cultural i també feminista. Va morir a l'edat de 46 anys. I de fons és música del compositor francès Guillaume Roussel. És la seva Caiguda de l'Àngel. I això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

i amb aquest concert ara viatgem a Àustria. En concret anem a Viena, la ciutat on vivia aquest compositor. Una música que ens demostra que va ser un dels grans també de la història de la música, tot i que algú, pel damunt de tot un director de cinema, s'ha entestat que va ser un músic mediocre i envejós. Havia nascut a Itàlia l'any 1750. Es deia Antonio Salieri. És l'allegro maestoso del seu concert per a piano en do major.

Era música d'Antonio Salieri, era aquest bellíssim allegro maestoso del seu concert per a piano en do major, i que interpretava i dirigien des del piano Pietro Espada, acompanyat de la Filharmonia Orquestra.

I aquesta és la música d'una compositora, pedagoga, pianista i també editora. Juntament amb el seu home, varen obrir una popular editorial parisenca que es va convertir en una de les principals cases de música de França. Ell havia nascut l'any 1804 i al començament de la seva carrera professional va compondre gairebé exclusivament música per a piano. I a la dècada dels 30 ja va començar a escriure obres més grans per a orquestra i conjunts de cambra. Aquest és el seu nonet, de mi bemoll major, escrit per a quartet de corda i quintet de vent. El va escriure quan tenia 45 anys i probablement és una de les seves obres de cambra més conegudes. El nom de la compositora, pianista, pedagoga i editora, Louise Fagan.

0: Doncs aquesta era música escrita el 1849. Aleshores, la compositora tenia 45 anys. Compositora, pedagoga, pianista i editora, Luisa Fagan. Era el seu nonet, en mi bemoll major, l'opus 38, l'Scherzo Vivace, que han sentit la versió del Consortium Classicum.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint

0: al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
1: Aquest adagio molto pertany a un compositor, a una sinfonia que gairebé ens arrossega fins al seu autor. El seu autor és Franz Schubert. És la sinfonia número 4 que el mateix músic la va anomenar, la va subtitular Sinfonia Tràgica. No va ser estrenada la primera presentació en públic, no va ser fins 21 anys després de la mort del músic. Això passava l'any 1849. Us deixo amb aquesta música schubertiana fins la medula.

0: Era música de Franz Schubert, era l'Adagio molto, allegro vivace, de la seva sinfonia número 4, la sinfonia tràgica, escrita en la tonalitat de do menor, i que han sentit a l'Orquestra Sinfònica de Freiburg, que dirigia Hans Zender.
1: El Gran Tour.
0: Aquesta cançó va ser escrita l'any 1964 per un musical francès, Els paraigües de Cherbourg. La música la va escriure Michel Legrand,

i la lletra Jacques Demy. Aquesta versió que estem sentint és la d'Edward Higgins, del pianista, compositor i arranjador nord-americà de jazz. El sentim amb el seu trio.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: I amb aquesta música ara ens endinsarem en el temps del triomf i del desengany. El primer oratori que va escriure Georg Friedrich Händel, l'original, perquè després escriuria dues versions més. Aquesta està escrita a Roma, l'any 1707. Hi ha quatre personatges al·legòrics, són els protagonistes, que són la bellesa, el plaer, el temps i el desengany. La bellesa prefereix contemplar-se en el ple, abans que la seva lluita perduda contra el temps arribi irremediablement al desengany. Què ens han de dir, no? Doncs aquesta ària que estem sentint és una de les més famoses del repertori barroc. Pertany en aquesta òpera i la canta al ple i diu «Lascia l'espina, cogli la rosa». De fet, hauríem de fer tots, agafar el bo i deixar el que ens punxa. Deixa l'espina i agafa la rosa.

0: Era Cecilia Bartoli, amb el Sonatori de la Joiosa Marca, interpretant aquesta bellíssima ària «Deixa l'espina i agafa la rosa», una ària que pertany a l'oratori de Händel, el primer oratori de Händel, «El triomf del temps i del desengany».
1: Un viatge per fer volar la imaginació.
0: I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que anem al següent destí. El següent destí serà la parada. Avui és divendres i és el dia del Club de Lectura del Gran Tor. I avui, el llibre que us porto té a veure amb un dels personatges de l'oratori que acabem d'escoltar de Georg Friedrich Händel. Eren la bellesa, el plaer, el temps i el desengany. Doncs em quedo amb la bellesa. I el llibre que he escollit porta per títol precisament Història de la bellesa, d'Umberto Eco. D'entrada, dir-vos que no es tracta d'una història de l'art ni tampoc d'una història de la bellesa. El mateix autor, Umberto Eco, el descriu com una recopilació de les idees que han establert relacions entre l'art i la bellesa al llarg de la història occidental. I té 17 capítols on s'articula el llibre, un llibre introduït per un assaig de l'autor, Umberto Eco, i també de l'escriptor italià i professor a la Universitat de Ferrara, Girolamo De Michele. Dir-vos que Umberto Eco també és nascut a Piemonte, com ell, com Michele, i ell és catedràtic de semiòtica i director de l'Escola Superior d'Estudis Humanístics de la Universitat de Bolònia. Bé, dit això, ja en la introducció, Umberto Eco ens diu que en realitat no hi ha bellesa més autèntica que la saviesa que trobem i apreciem en certes persones. Plotí deia: la bellesa del món és tot el que es manifesta en els seus elements particulars, com les estrelles al cel, els ocells a l'aire, els peixos a l'aigua i els homes a la terra. I des de la teoria semiòtica, d'on es planteja que la bellesa no es fonamenta en l'objecte sinó en la mirada del que la contempla, es segueix aquest criteri únic per evidenciar que tota manifestació cultural ha d'entendre's en un marc històric concret i sota els còdics de comunicació establerts en aquest context. Bé, aquest treball està cuidadosament il·lustrat. Té unes il·lustracions meravelloses, això amb una selecció de textos que inclouen autors com són Plató, Petrarca, Boccaccio, Dante, Kafka, entre d'altres, Goethe, Kant, etc. etc. I des de la teoria semiòtica, des d'on es planteja que la bellesa no es fonamenta en l'objecte, sinó en la mirada del que la contempla, es va seguint aquest criteri únic per evidenciar que tota manifestació cultural ha d'entendre's en un marc històric concret i sota els còdics de comunicació establerts en aquest context. I d'aquesta manera, doncs, el llibre contempla una evolució de l'ideal de la bellesa o de la mirada des de la prehistòria fins a fotografies d'avui dia. Us deia abans que aquest treball està dividit en 17 capítols, que va doncs, des de l'ideal estètic de l'antiga Grècia fins a la bellesa com a proporció i harmonia, la bellesa dels monstres, la raó i la bellesa, dames i heroïnes, etc. etc. I d'aquests 17 capítols, d'aquí aquesta música que estem sentint també, em quedo amb l'ideal estètic de l'antiga Grècia. El capítol que porta per títol «El cor de les muses». I que diu així: s'explica que en les noces de Cadmos i Harmonia, celebrades a Tebes, les muses van cantar en honor dels nuvis aquests versos corejats immediatament pels presents. El que és vell és estimat, el que no és vell no és estimat.

i aquests coneguts versos, repetits amb freqüència pels poetes posteriors, expressen, en certa manera, l'opinió general sobre la bellesa entre els antics grecs. En efecte, en l'antiga Grècia, la bellesa no tenia un estatus autònom. Fins i tot podríem dir que els grecs, almenys fins a l'època de Pericles, no tenien una autèntica estètica i d'una teoria de la bellesa. Per tant, no és casual que gairebé sempre trobem la bellesa associada a altres qualitats. Per exemple, la pregunta sobre el criteri de valoració de la bellesa, a l'oracle de Delfos respon: el més just és el més vell. I a tot això hauríem d'afegir-hi la desconfiança dels grecs cap a la poesia, que es farà explícit en Plató quan deia: l'art i la poesia, i per conseqüent la bellesa, poden alegrar la mirada o la ment, però no estan directament relacionades amb la veritat. El cor de les muses, de l'ideal estètic de l'antiga Grècia, de la història de la bellesa d'Umberto Eco. I direu, i aquesta música? Doncs és la banda sonora que he escollit per acompanyar aquest llibre. És música de l'antiga Grècia, en una versió que interpreta a la veu Rui Fu, que és una cantant i compositora especialitzada en la interpretació improvisada de les tradicions musicals ètniques xineses i també les representacions de les antigues músiques meditatives taoistes i també de l'antiga Grècia. L'acompanya la lira antiga Teodor Kaormatzis, que ell treballa en el Museu de Música Antiga de Grècia i també forma part un conjunt instrumental que es diuen Luteiros. I també amb ells el músic Nikos Varelas, que ell toca un antic bendir, que és un tambor de marc, és el tipus de tambor el més antic que es coneix i que es feia servir ja a l'antic Egipte.

Doncs estàvem sentint unes improvisacions sobre música antiga grega. Era a la veu la cantant Rui Fu, cantant, compositora especialitzada en la interpretació improvisada en les tradicions musicals, i també amb ella, a la lira antiga, Teodore Koumardzis, i a l'antic bandir, Nikos Varelas. Doncs una música que avui ens ha servit per acompanyar la banda sonora del llibre La història de la bellesa, d'Umberto Eco. I avui, com a souvenir, doncs us porto un petó. Bé, és un petó, hi ha petons veritables i els que estan fets de paraules. Doncs aquest és un petó de paraula. I té a veure amb el llibre que us he portat avui, aquesta història de la bellesa d'Umberto Eco. Perquè l'efecte exterior, la del cos, per exemple, pot fer un efecte, però a vegades és la bellesa interior la que ens acaba enamorant. Mireu, en el llibre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, el que fa és, doncs, el poeta farà conscient de la seva poca galanesa i del seu gran nas, posarà a disposició del seu atractiu rival els seus versos per enamorar a la noia. I ella serà captivada per la profunda dolçor de la poesia, de les paraules, d'un petó. I les paraules són aquestes. I ben mirat, un petó, què palesa? Un jurament de prop? Una bellesa promesa, segellada? Un amor que s'hi vol confirmar? Un punt rosat a la i del verb estimar? Un secret que confon la boca amb una orella? Un instant infinit? Un murmuri d'abella? Una comunió que esdevé un gran tresor? Una nova manera de respirar-se el cor? De tastar-se amb els llavis el gust de l'esperit? Com us deia, hi ha petons i petons, estimats i estimades. I ens retrobem dilluns, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tor. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Ho veus?
2: Què?
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el... Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
8: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
9: Els economistes reclamen que...
8: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
10: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
8: Cada matí, de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
11: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
12: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
11: I aquesta setmana...
12: La música de cinema de Quincy Jones.
11: El violí vermell.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.

0: Bé, doncs hola a tothom i a punt, no?, per un capvespre melòdic amb intencions refrescants i això que diem, el cap de setmana el tenim a la vora i el capità Jrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils engega i un full de ruta dolç i emblemàtic, farcit i decorat, cruixent com una galeta d'interior fresc i cremós. Vaja, com uns canoli i sicilians, els canolos. No sé si heu tingut el goig. Sortirem de Calella de Palafrugell avui. Anirem a Dax, és a les Landes, França, d'allà a Cassole d'Elsa, a tocar de Siena, d'allà a Mota de Santa Anastàsia, Sicília, aquí vindran els Canoli. I després anirem a Farshina al Líban. De Líban anirem a Xi'an, a la Xina, després a Bouchon, a Corea del Sud, a Parral, Xile, Carolina, Puerto Rico, Nova York, Sant Cugat i acabarem al Tívoli, al Teatre Tívoli, on avui actua Patti LaPone. I l'hora dels adeus amb una actuació en directe d'un jove cantant i compositor de Sant Quintí de Mediona, Pol Lupion. Pol, benvingut, eh? Serà un èxit, això, eh?
1: Bueno, moltes gràcies.
0: I anirà molt bé. I què, us hi apunteu?
2: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord, les noves propostes musicals dels nostres joves són una evolució de la tradició o una ruptura amb el passat? Què diríeu? Una evolució o una ruptura amb el passat? Tu què diries, Pol?
1: Jo crec que evolució.
0: Una evolució. I la pregunta de bord que ens agrada molt, i sobretot dic en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, i el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
0: Hem d'entrar amb el Pol avui, no?
4: Home, entrarem i sortirem.
0: Exacte,
4: sí, sí,
0: exacte.
4: Sí, sí, sí. Avui tindrem un programa molt especial, sobretot de cara al final, ara ho deies, perquè ens ha tocat, ja que ens ha tocat fer programa en divendres, hem dit, escolta'm, animem la festa una mica, i avui per primera vegada, des que va començar el programa el dia 2 de febrer, tindrem una actuació en directe.
0: Molt bé, molt bé, aquests aplaudiments.
4: Avui ens estrenem, serà una mica d'experiment, i ho farem amb l'artista emergent Pol Lupion, ho has dit fa un moment, l'hem saludat, serà el protagonista de l'Hora dels Adeus, i avui doncs el tindrem aquí, ja està tot aquí preparat.
0: I acompanyat de la mare.
4: I de la germana.
0: L'Eva. I la germana, la Maria, totes dues, gràcies, eh? Quines sensacions, no, avui, Pol? Quina
1: sí,
0: experiència.
1: Sí, es queda tot en família, no?
0: I ens tocarà, ja ha fet una mica de prova. I tot això mentre anem desenvolupant el programa, que passa també per la teca misteriosa. Atenció a la pista. Neix del més humil de la cuina rural, però acaba vestit de gala a la taula. Què diríeu que és? I dit això, recordem, això és Fixa't com sona. A Catalunya
2: Fixa't
0: Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som a Calella de Palafrugell, que és un dels pobles de pescadors amb més encant de la Costa Brava i capital mundial de les havaneres. El primer dissabte de juliol és cita obligada. La cantada d'havaneres a la platja de Portbó. Aquest any arriba la 59a edició i segur que no hi faltarà la balada d'en Lucas. Fixa't com sona.

0: Deliciosa balada d'en Lucas amb lletra del mestre Ortega Monasterio, el disc A prop del mar de 2011 i amb les veus del grup Porvó i la cantant i actriu, logopeda i empresària Nina. Nina, benvinguda i moltes gràcies.
1: Ei, bona tarda, Xavier.
0: Què pensaves escoltant aquest tema que sonava?
1: Oh, em dona tan bones sensacions perquè vaig ser tan feliç fent aquest projecte amb els Porvó, gravant amb ells, anant de bolos pel món. Vaig riure tant, vam menjar tant, ens vam passar tan bé. I el més important, vaig poder ser testimoni de d'uns cantaires com... No sé si aquesta essència ja s'està perdent, d'una manera de fer, d'una manera d'entendre la venera, d'una manera d'explorar-la i de reivindicar-la. Sí, això va ser un goig.
0: Nina, avui, 15 anys després, a més de dirigir una escola i centre de formació especialitzat en educació, entrenament i rehabilitació de la veu, orientes, formes i dones suport a nous artistes com Pol Lupion.

0: No ho sé vosaltres, però a mi m'encanta. Paul Lupion, i de cop ho he entès, és el seu primer EP sota el segell de Nina Academia Music. Què t'ha fet creure en ell, Nina?
1: Segurament aquesta sensació que està tenint tothom que escolta el Paul. Comences a escoltar els primers compassos de cop ho he entès i no pots aturar d'escoltar ni la cançó ni el Paul. Paul té àngel, és singular, és personal, penso que les seves composicions i un hi pot sentir el pes d'una saviesa musical, malgrat la seva joventut, no? Vull dir, molt, molt depòsit musical, molta cultura musical, i alhora una veu, una manera de fer que és absolutament nova.
0: I quan un alumne entra a la teva acadèmia per primera vegada, què detecta el teu radar?
1: Amb el Paul va ser molt fàcil. De fet, sempre ho explico perquè és una anècdota molt bonica. El Paul va venir amb els seus pares a demanar orientació perquè els pares intuïen amb molt bon criteri que el Paul té talent, que el Paul té coses a dir, que el Paul té alguna cosa especial. I bueno, una mica vam venir a demanar criteri, se suposa, doncs, una professional, que clar, jo, a mi, quan venen els pares amb aquesta pregunta, per mi, a mi em fa molt de respecte, no? El cas és que quan li vaig demanar al Pol que toqués i va acabar de tocar el seu primer un tema compost per ell, jo vaig haver de fer esforços per no plorar, per aguantar-me, perquè a mi el talent em crea admiració. I veure una persona amb 22 anyets que ve a buscar la meva opinió quan resulta que aquesta persona té un talent descomunal, a mi això em va emocionar molt. I a partir d'aquí vam començar a fer camí i mira, hem arribat a on som ara, no? Feliçment.
0: Nina, i si mires enrere i compares el moment en què tu vas començar amb el que viu un jove cantant d'avui, és més fàcil triomfar ara que abans? Quines tres diferències destacaries tu des de la teva experiència?
1: Home, d'una banda, els joves d'avui tenen moltes eines al seu abast. Això no és bo ni dolent, o sí, pot arribar a ser bo, sobretot si en saben fer ús i saben canalitzar el seu talent i saben fer un bon ús d'aquestes eines, no? Per exemple, les xarxes avui en dia no, pràcticament poden no tenir un intermediari i utilitzar les xarxes, fer-ne un bon ús i donar-se a conèixer. Hi ha molt de jovent que surt d'aquesta manera i que se'n surt. No? Aquesta n'és una. Sí que és cert, doncs, que tenen moltes eines. D'altra banda, en la meva època, bueno, si sorties a la televisió ja tenies molt de guanyat. Avui no, avui aparèixer a la televisió és una passa més. Amb tot i amb això, he de dir que els mitjans convencionals són necessaris i el jovent necessita els mitjans convencionals, i en aquest sentit us vull agrair que li doneu veu en el Pol, perquè encara que no ens escoltin milions o milers de persones, com podria passar anys enrere, o encara que no ens vegin 2 milions de persones en un programa de televisió, és important que els artistes trepitgin aquests platós i que les persones que veuen en directe o en diferit aquests programes, doncs, puguin veure aquest talent emergent, no? Jo penso que aquestes són les grans diferències, no? De que tot està... Hi ha molta oferta, hi ha molts artistes, hi ha molta gent molt bona, hi ha moltes plataformes, tot està com molt dividit, però alhora hi ha moltes possibilitats, no? Hi ha moltes eines i cal fer-ne un bon ús i tenir una bona direcció. Jo no quiero...

0: Nina, i un dels seus grans èxits amb Mamma Mia, en el paper de dona, la protagonista. Què en queda d'aquell èxit immens, Nina?
1: Uf, queda un aprenentatge extraordinari que serveix, jo penso, avui per traslladar-ho als alumnes. Penso que aquesta motxilla, no? Amb aquest, jo ho sento com un patrimoni enorme, tot el que he après al llarg de 43 anys i que ara puc posar al servei de la gent jove. I queda tot i més, perquè penso que tots aquells aprenentatges al llarg dels anys van fent com un pòsit i encara van florint, i un els va païnt i els va posant en una safata, no? Perquè els més joves i qui ho tingui bé, doncs se'n pugui beneficiar, que és una cosa a fer que avui m'omple molt, no?
0: Som a Catalunya Música. Què és i què representa per tu la música?
1: Oh, la música... Mira, em preguntes això i estic aquí fent esforços per no plorar. ho ha estat tot. Ho ha estat tot. És la meva vida. És la meva vida i ara ho és també, però a través dels meus alumnes. Jo sempre deia que si algun dia jo perdés la veu, això quan era molt joveneta, quan començava a cantar i deia, jo és que si perdés la veu, jo crec que moriria de pena. Per mi, la música i poder expressar la música a través del meu instrument de la veu ho ha estat absolutament tot en la meva vida. Tot, el més important. Sí. Bona pregunta, Xavier.
0: Sí. Nina, cantant, actriu, logopeda, empresària, creadora, directora de Nina Acadèmia, un segell musical per donar suport també a joves talents com el Pol Lubión, que avui actuarà en directe al programa. Nina, què voldries dir als joves que comencen o que volen començar en el món de l'espectacle, com està fent el Pol?
1: Que siguin ells. Que siguin ells. Que no mirin tant cap enfora, o que mirin cap enfora i que mirin xarxes i que observin què passa al món per analitzar, i que quan tinguin aquest marc teòric del que està passant en el món, sobretot portin el foco cap a ells i que sàpiguen trobar les respostes dins seu, que siguin ells. El treball de final de recorregut del Pol Lupion comença dient... No vaig saber dir maíz en un supermercat castellà i vaig demanar guisantes amarillos en lata. Digueu-li enginy per sobreviure. Per mi la música ha funcionat igual i sempre l'he encarat de manera creativa, amb ganes, com qui no vol la cosa, amb espontaneïtat, compromís i diversió. A mi això em sembla fonamental. Això que diu el Pol, el seu treball de final de recorregut, em sembla fonamental, no? Per tant, sigues tu, diverteix-te, deixa anar la teva creativitat i, sobretot, forma't, compromís, rigor i compromís.
0: I tu, Pol, què li dius a la Nina, ara que us escoltem?
2: Bueno, sempre primer gràcies, perquè és un aprenentatge constant, sempre amb ella, i que és molt inspirador veure com parteix de tant de rigor i compromís, té a la mateixa alçada una intuïció que és molt, molt grossa i en refia moltíssim, i alhora sempre té les orelles obertes a veure les propostes, i això, és com un barco que va a tota vela. Bé, bé, és una passada, o sigui, només tinc agraïment i emoció per...
0: T'escoltarem i estem molt contents de tenir-te entre nosaltres, i més també de poder enviar una abraçada ben gran a la Nina. Nina, amb els millors desitjos i que per molts anys.
1: Moltíssimes gràcies, Xavier. Una abraçada.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem. Hem començat un especial, avui podríem dir, no? Perquè tindrem la nostra primera actuació en directe i ara mateix som a Calella de Palafrugell amb una música misteriosa. Hi ha algú que sàpiga per on pot venir? El telèfon de participació... Ja us el sabeu, el 93-048-53-21. També hi ha una bústia sonora, el 607-470-305 i el fixa't com sona, @catmusica.cat. Aquesta música misteriosa la podem tornar a sentir, Diego? Per on diríeu que va? Després tenim una teca misteriosa. Neix del més humil de la cuina rural, però acaba vestit de gala a la taula. Som a Calella de Palafrugell i ens n'anem a Dax, a les Landes, al sud-oest de França, prop de Bordeus. Primera ciutat balneari de França amb la Fontaine Chaude, aquella font calenta, símbol de Dax, segle XIX. Sobre antics banys romans, l'aigua brolla a 64 graus, et cremes. A Dax hi va néixer el 1961 el compositor Laurent Atkin, que ens brinda la seva versió d'un gran clàssic. Fixa't com sona.

És l'Ave Maria de Schubert en versió de Logan Akin, compositor de cinema. De forma casual es veu. Defensor de tenir una bona relació i sintonia amb els directors de les pel·lícules, per ell la música és simplement la traducció d'emocions i sentiments. I les principals influències van des de Morricone, passant per Michel Berger, per doncs, també Elton John, Supertramp, Pink Floyd... Aquí estem, serenament, camí de dos quarts. Avui és divendres, és dia 12 i tenim una música misteriosa. Algú li ve per on pot anar? I no sé si hauríem de fer la segona, millor que no, perquè ara de les Landes ens anirem fins a Casolet d'Elsa. És un poble medieval prop de Siena, la Toscana italiana. Que maca és la Toscana! Casolet prové de la paraula llatina casula, cabana, o casa petita. El 1862 s'hi va afegir d'Elsa, en referència al riu Elsa, que creua i dona nom a la vall. A Casolet d'Elsa fa 59 anys hi va néixer Patricia Chioffi. Fixa't com sona.

El dueto Buffo di Due Gatti, un duet còmic de dos gats atribuït a Gioachino Rossini, tot i que prové d'un recull compilat fet el 1825 per un compositor anglès sota el títol Miau. És tot un caramel d'expressivitat i diversió, ara amb la contralt canadenca Marie-Nicole Lemier i la soprano italiana Patricia Cioffi, del 1967, cèlebre pel seu virtuosisme. Això és Fixa't com sona a la sintonia de Catalunya Música. I aquesta és una música misteriosa. I també tenim una segona música que també la podríem escoltar. Això molt breument, una mica de, diguem, de, allò que en diuen gaming, de Cassoledo.

Dels anirem a Sicília. A Mota, Santa Anastàsia, és una província de Catània i, doncs, de fet, aquest municipi està edificat dalt d'un banyó volcànic. Fa mig milió d'anys el magma va emergir per una xemeneia volcànica i es va refredar a dins. Una impressionant columna de roca basàltica fosca i vertical de 65 metres d'alçada. Només dos llocs a tota Europa amb aquesta formació geològica tan clara. L'Opuey de Belay, a Occitània, França, i Mota Santa Anastàsia, lloc on ara mateix som i on el 1921 hi va néixer el gran tenor Giuseppe Di Stefano.

0: Què me'n dieu d'aquesta galeta cruixent? Parla-me di amore, Mariu, de Giuseppe Di Stefano, conegut com a Pipo, fumador empedreït, amant dels excessos, d'origen humil, fill d'un sabater i una modista, internat en un col·legi de jesuïtes on va tenir el primer contacte amb la música i es va convertir en un tenor operístic en actiu des de mitjans dels anys 40 fins a principis dels 90. Conegut com la veu d'or o la veu més vella, Pavarotti va dir que era el seu ídol, una veu solar, i també va inspirar Josep Carreras. El 2008, ja de gran, aquest artista instintiu de timbre vocal privilegiat va patir una terrible agressió a la seva casa de Kènia, a l'Àfrica. Uns desconeguts hi van irrompre i el van agredir. El van haver d'operar 3 vegades a Mombasa i ja mai més no es va recuperar. Va morir a casa seva de Santa Maria Oe, al nord de Milà, el 2008. Tenia 86 anys. Aquí estem, relaxadament.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Ens trobem a Mota de Santa Anastàsia, a Sicília, amb aquests capvespres tan engrescadors, d'aquests, podríem dir, dies de lluminositat.

inusitat. Amb una teca misteriosa que neix del més humil de la cuina rural però que acaba vestit de gala a la taula. Què és? I aquesta música? Per on diríeu que va la peça? Nosaltres de Mota de Santa Anastàsia ens anirem fins al Líban, a Kafrshima, coneguda al món àrab com a bressol de música, poesia i art. És una mena de miracle estadístic que un poble tan petit doncs hagi brindat figures com Merhem Barakat o Philemon Bebi o Halim El Rumi, pare de la cantant de 69 anys, Majida El Rumi.

Singular i exòtica versió de vals número 2 de Shostakovich, en aquest cas amb la traducció El Halam Elna, un cant a la llibertat, d'autodeterminació i de força a la joventut per recuperar el propi destí. La protagonista, Majida El Rumi, que va començar la seva carrera a mitjans dels 70, a l'inici de la Guerra Civil Libanesa, país fragmentat per la política i la religió. Majida ha mirat d'utilitzar el seu art per unir la gent, lluny de vincles partidistes, cantant a la terra, a la llibertat i a l'esperança. Nomenada ambaixadora de bona voluntat de la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, ha lluitat i lluita contra la pobresa. Aquí estem, a Farshima, a Líban, no sé si hi heu estat. Potser hi ha algú que ens estigui escoltant des d'alguna d'aquestes zones per on passem. Ens agrada. I hem tingut, en el decurs d'aquests 74 programes, hem tingut 3 maigs. Sí, sí, sí. Vam coincidir, just estàvem passant per Moscou i ens va trucar un oient. I clar, vam dir, maig, maig. Aquestes coses que no passen. També ens va passar a Mallorca. A Mallorca i un tercer que ara no recordo quin és, però n'hem fet 3, que està molt bé. I quin era el tercer? El tercer per on passàvem... ens van trucar des de Canelone, m'apunten Canelone, que és a l'Uruguai, però ens va trucar un oient que ens havia descobert, però coincidir que estiguéssim passant doncs ha sigut allò un cas molt, molt concret. I ara ho deia, per si hi ha algú d'aquesta zona de Líban que ens estigui escoltant. Nosaltres el que farem és marxar, però abans tornem a escoltar una mica la misteriosa, Diego. Aquest moment de piano per un moment fa pensar en una pel·lícula i l'altra potser és més coneguda. El telèfon és el 93048-5321, també el 607-470-305 i la bústia, fixa't com sona, @catmusica.cat. I de cap Farshima marxarem a la Xina. Anem a Xi'an, famosa pels Biang Biang Noodles, uns fideus llarguíssims, amples, artesanals i acompanyats de carn picada i espècies ben picants. És el rei de la cuina de carrer xinesa. Els turistes els tasten i s'escalden. T'escaldes perquè dius aquí n'hi han posat una mica massa. Això ho sap molt bé el violoncel·lista Jian Wang, nascut a Xi'an fa 58 anys.

quanta contumènia concentrada en aquest estudi, segona peça de l'extraordinària col·lecció de 13 per piano, opus 76 del compositor finlandès de llenguatge singular Jan Sibelius, 1914, lirisme poètic virtuós, destresa tècnica,

0: tècnica toc sensible, ara per a guitarra i violoncel amb Goran Solskjær i Jian Wang, un dels cel·listes més aclamats internacionalment. Va saltar a la fama amb només 10 anys, procedent d'una família musical que la revolució cultural va separar tràgicament. Va viure amb el seu pare a Xangai mentre la seva mare es quedava a Xi'an i com que ella tenia prohibit exercir, no va poder viure amb la seva mare fins als 12 anys.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots els oients que ens seguiu des de qualsevol punt, bon viatge si esteu en ruta, gràcies per triar Catalunya Música. Nosaltres ara ens trobem a Xi'an, som a la Xina, qui ens ho havia de dir, a 9:15, i marxem a Corea del Sud per arrodonir el tema. Anem a Bouchon, una ciutat que ha fet una aposta gegantina per promoure la lectura i l'escriptura. Una potent densitat de biblioteques públiques, nombrosos festivals literaris i suport actiu per a escriptors nacionals i internacionals. Però la joia de la corona és comptar amb la seu d'un dels museus de còmic més grans i complets del món. Bouchon és també bressol fa 43 anys de l'arpista holandesa Lavinia Meijer. Us agrada l'arpa? Fixa't com sona.

què faríem sense música? Què faríem sense aquest Willow Gently, un onejar suaument amb la pianista australiana Sophie Hutchins i l'arpista holandesa d'origen sud-coreà Lavinia Meijer? Adoptada als 2 anys per una família dels Països Baixos, va descobrir l'arpa per casualitat, veient una companya de classe tocar-la. I 2 anys després ingressava al programa de joves talents del Conservatori d'Utrecht. Ha estat, doncs ja, distingida musicalment com

diguem, amb el reconeixement més important del seu país i segueix explorant els límits de l'instrument, col·laborant amb DJs i músics de rock, pop, jazz i altres gèneres. Avui és divendres, no és habitual el Fixa't com sona, que va de dilluns a dijous, però aquesta setmana també ha estat diferent a motiu de dos especials i també ha coincidit amb el que ha sigut doncs, aquesta efervescent visita del Papa. I nosaltres estem aquí fent Fixa't com sona i també buscant aquesta melodia. Aquesta melodia té referència a una pel·lícula i aquesta altra a una festa caribenya. Però ara som a Buxeón, a l'Àsia, i giravoltem fins a Parral. Ens anem a la província de Linares, a Xile, llarga i esprimatxada franja de terra atrapada entre la immensitat de l'oceà Pacífic i aquella imponent serralada dels Andes. Xile és el país dels poetes i el seu màxim exponent és Pablo Neruda, nascut aquí, a Parral, el 1904. Neruda viuria un exili en una illa al sud d'Itàlia que donaria peu a una pel·lícula, i aquesta precisament és la música misteriosa 1. Fixa't com sona.

una creació italiana del 94 de Michael Radford amb música de Luis Enrique Bacalov, Òscar a la millor banda sonora, ara en versió del violinista nord-americà Joshua Bell i el mateix

0: Hores després d'acabar el rodatge, tenia tan sols 41 anys i mentre dormia. I ens truca el Josep Maria de Matadepera per afegir-hi una cullerada al tema. Josep Maria, benvingut.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé, molt bé. I vosaltres?
1: Aquí, treballant una mica. Escolto una pel·lícula deliciosa.
0: I tant.
1: Que sí. El paper del carter, del nano, tot és... I et quedes al final com encantat, com trist, com... No sé, és una pel·lícula tan deliciosa que al final no t'aixeques de la cadira. No sé vosaltres què us sembla.
0: Sí, sí, que va deixar petja. I la música molt aconseguida, també.
1: La música és que acompanya. Com tu has dit moltes vegades, la música amb la pel·lícula és un 50 o un 60%.
0: Sí. I tant.
1: És preciós, és preciosa.
0: Magnífic.
1: Bueno, ja està.
0: Josep Maria, gràcies per posar-hi, doncs, la vostra.
1: Molt bé, ja ho saps, aquí estic.
0: Gràcies.
1: Plana, també.
0: I que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Bona nit.
0: Gràcies als amants de la música que sintonitzeu Catalunya Música i que ens acompanyeu ara aquí a Parral, a Xile, i marxarem cap a Carib. Anirem a Borinquén, l'illa de l'Encant, Puerto Rico, bressol de la Pinya Colada i de Carolina, ciutat coneguda com a terra de gegants. D'aquí era un ciutadà molt estimat que patia gegantisme i va arribar als 2,41 metres d'alçada. No vull ni imaginar la situació. I en un altre sentit metafòric, 8 grans figures admirables, com ara, doncs, la llegenda de béisbol Roberto Clemente o la poetessa Julia Burgos. I de moment, qui no figura encara en aquesta galeria de gegants és el que es coneix com a prodigi de la salsa. Aquesta era la segona misteriosa. Fixa't com sona.

0: Devórame otra vez, amb Lalo Rodríguez, un himne definitiu de l'anomenada salsa eròtica o romàntica, un subgènere que va dominar les pistes de ball arreu del món als 80 i 90, del compositor dominicà Palmer Hernández. I curiositat, Lalo Rodríguez es va negar a gravar-la al principi. S'acabava de convertir al cristianisme i trobava una lletra impròpia i immoral, especialment quan diu «he mojado mis sábanas blanques». Aquí va dir «escolteu, nois, no anem pas bé d'aquesta manera». I la va acabar cantant amb una condició: fer-la més lenta, romàntica, menys eròtica. Però no sé si canviaria gaire el missatge. Per cert, el van trobar mort a casa seva i la família mai no va revelar el resultat de l'autòpsia. La seva lluita contra l'alcohol i les drogues apunten a una possible mort per sobredosi.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Carolina el que és Puerto Rico, ens anirem al vell mig del Carib, del vell mig del Carib, no, Carolina, cap a Nova York, amb la cambra cuirassada d'or més gran del món. Està construïda sobre la roca de l'illa de Manhattan, soterrada a Wall Street, i diuen que el 25% de les reserves d'or de tot el planeta és allà, i que poc pertany als Estats Units, sinó a governs estrangers i bancs centrals del món que per seguretat prefereixen que el custodin aquí a Nova York. El que et diu, no? I, per cert, al cementiri de Long Ridge Union hi ha les restes del clarinetista i director de jazz del qual aquest dissabte es compleixen 40 anys de la seva mort. Fixa't com sona.

0: És un dels grans monuments de l'era del swing. Don't be that way, no siguis així, de Benny Goodman, i en aquest cas també segell Edward Sampson, 1933. Benny Goodman va atenuar els efectes de la Gran Depressió a la seva manera en aquella època en què el jazz va convertir-se en el fenomen pop més gran dels Estats Units. Aquest dissabte es compleixen 40 anys de la mort d'aquest clarinetista i director de jazz, Benjamin David Goodman, d'un infart de miocardi mentre feia la migdiada al seu apartament de Manhattan. Ja m'hi apuntaria, quan ens hi apuntaríem, això de, mira, estàs fent la migdiada i ja no et despertes. Pim, pam, fora. Tenia 77 anys, conegut com el rei del swing, i juntament amb Glenn Miller i Count Basie, el màxim representant d'aquest estil de jazz.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda, i els oients tampoc.
0: I de Nova York girarem cua cap a Sant Cugat del Vallès amb un monestir considerat joia medieval, obra mestra del romànic i dels més ben conservats del continent. S'hi va produir el famós crim de l'abat Viure, nit de Nadal de 1350. El noble Berenguer de Saltells es veu que hi romp armat dins de, doncs, durant els oficis, no?, dins el monestir, i assassina l'abat per una disputa d'herències familiars, no? Quin moment, maleïdes herències. Sant Cugat és també bressol, atenció, de la flautista Elisabet Franch.

0: L'Allegro, primer moviment de la suite de Toi, Mosso, tres peces amb la flautista Elisabeth Frank, 1983, acompanyada pel pianista Josep Buforn, complicitat cambrística, i per l'Elisabeth la música és l'aire que respira i l'alegria que desprèn. Va triar la flauta quan aquesta decisió no va ser la més ben rebuda pel seu entorn. La flauta, li havien dit la flauta, però on vols anar amb la flauta? I ella va dir, escolta, m'agrada la flauta. I va insistir, i bingo, ha rebut el reconeixement de Sir James Galway, diuen el flautista més famós. La va triar personalment com a guanyadora del Rising Star Galway's Flute Festival a Suïssa i un gran suport en la seva carrera internacional. Flauta solista principal de la Tianjin Symphony Orchestra, de referència a la Xina. L'Elisabeth també imparteix classes magistrals arreu del món, acostant la música clàssica i la flauta als joves. Aquí estem a Sant Cugat amb
1: Catalunya Música.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I avui la darrera etapa la farem al Teatre Tívoli de Barcelona, on ara mateix, en aquests instants, està actuant Patti LuPone, considerada una de les grans llegendes del teatre musical de Broadway i una de les actrius cantants més potents de la seva generació. Fixa't com sona.

potser ara mateix acaba de cantar aquesta I Dreamed a Dream, moment estel·lar dels Miserables, i en Patti LuPone, autèntica estrella de Broadway, famosa per papers icònics d'importants musicals, reconeguda i premiada amb 3 Tonys, 2 Olivier i 2 Grammy. I ara mateix, com dèiem, al Teatre Tívoli, al carrer Casp, està oferint Songs from a Hat, una posada en escena minimalista propera, acompanyada pel director musical, el piano Joseph Telken, amb una selecció de les seves peces preferides, extret aleatòriament del seu barret de copa. I avui doncs farem una hora dels adeus ben especial. Serà en Pol Lupion, cantant i compositor de Sant Quintí de Mediona. De...

0: de cop ho he entès, així s'anomena aquest tema, podríem dir el primer, no, Pol? És sí. El primer disc que fas, és un EP, no?
1: Mm, és el primer EP que trec, ho hem fet amb el segell de la Nina, i aquest tema és el que dona títol a l'EP, doncs.
0: I no em diguis que també és el primer cop que el tocaràs en directe en una ràdio.
1: Bueno, això no.
0: Això no.
1: Però serà ben especial, eh?
0: Serà ben especial. Sí. Què tal aquesta experiència aquí?
1: Uf, molt xula. És super, super interessant tot el que vas explicant i estic aprenent moltes coses avui. Sí, sí.
0: I t'acompanya la mare, no? Ah, Eva, sí. I la teva germana, la Maria.
2: Hola a tots.
0: Què tal aquesta experiència per vosaltres?
2: Bé, molt bé. Molt contentes pel Pol.
0: Clar, és
2: molt contents pel Pol, molt contents d'estar aquí amb tu i veure aquesta experiència, que no havíem estat mai tan a prop de la ràdio, i ens està agradant molt.
0: I quin és el teu objectiu, Pol, a veure?
1: Bé, ara mateix, a curt termini, és moure al màxim aquest disc, tocar el màxim, bueno, que la gent quedi farta ja d'aquestes cançons, de tant que les escolti, i seguir gravant i... Bé, el final és viure de la música, confiant en que tot anirà bé.
0: I com ho veus, això?
1: Bueno, a poc a poc van encaixant les peces, no? Però me n'adono que a vegades m'accelero i m'entren les presses, però m'haig de calmar perquè les coses tenen el seu temps i bé, ho veig bé. O sigui, va fluid.
0: I qui és Pol Lupion?
1: Pol Lupion, jove compositor de Sant Quintí de Mediona i cantant, que ha tingut la sort d'anar a parar amb la Nina i d'aquesta manera poder treure un disc que l'ha pogut escoltar molta més gent de la que hagués sigut. Sí, bueno, i bé, cançons maques. M'agrada dir que són cançons maques.
0: Fixa't com sona.

0: Aquesta és la nostra primera experiència aquí en el programa, en els 74 que hem fet fins ara amb una actuació en directe. Aquest tema s'anomena Planta Pansida, forma part d'aquest primer EP de Pol Lupion i és una barreja, ja ho sentiu, de blues, de soul, de pop rock i doncs barreja l'empenta de fer cançons amb la recerca d'un so personal autèntic. Aquesta és la idea, no? Aconseguir un fet distintiu.
1: Sí, potenciar l'autenticitat i que agradi, no? Bueno, que agradi. Bueno, que sigui autèntica.
0: Ara el sentiu una mica diferent perquè està acomodat al set que ha preparat el Diego perquè amb la guitarra que ja té a punt ens pugui interpretar en directe. Un moment per nosaltres, doncs, rellevant. I què ens tocaràs?
1: Tocaré la cançó de Cop ho entès, que dona títol al disc, i és una cançó que la moraleja, diguéssim, seria que s'ha de voler estar bé, que una part important és una decisió. Sí.
0: Apostar per l'optimisme.
1: Apostar per l'optimisme, sí.
0: Doncs fixa't com sona.

Jo sóc bar del món, jo sóc bar del món, jo sóc bar del món, jo sóc bar del món, jo sóc bar del món.

0: Excel·lent aquesta experiència per nosaltres. I què vosaltres dues, com ho veieu, això?
1: Bueno, jo és molt fàcil dir, m'encanta, m'agrada molt.
0: Clar, clar. I com veieu el futur en aquest sector?
1: Bueno, a picar pedra i que no sigui per intentar-ho. S'ha d'intentar. Ho està fent molt bé i ens té a nosaltres seguint el tot arreu, on sigui.
2: Sí, i s'ha de posar marxa a les xarxes i aquestes coses que és l'important. Pol Lupiona a Instagram.
0: Sí, m'apunta l'Anna que tens un perfil molt actiu.
3: S'intenta, sí, sí. Més o menys, si no a diari, cada parell de dies hi ha alguna cosa allà per, bueno, que no sigui dit, no? Que sempre estigui actiu.
0: Està molt bé. Pol, i què està suposant comptar amb el suport de la Nina i l'acadèmia que dirigeix?
3: En primer lloc, està suposant una professionalització de la veu en si. Poder haver estudiat allà m'ha donat un control i una millora que no imaginava, perquè abans d'anar-hi no tractava la veu com hauria, crec. I després de passar per allà, està sent, d'una banda, això, notar més control de la veu i incorporar-la amb el cos i bé, tota aquesta millora de la veu i, d'altra banda, també un vot de confiança de mi per mi mateix, també, perquè veure que algú que és un referent i és algú important i vol apostar, doncs engresca un mateix a creure-hi més.
0: Et podrem veure aviat en algun concert?
3: Sí, aquest diumenge a Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
3: El Gala és una jam session. I el dia 20 de juny acabes Ill a Moja.
0: Molt bé.
3: Al vespre.
0: Doncs, Pol Lupiona, els millors desitjos.
3: Moltíssimes gràcies per tot.
0: Per molts anys, i vosaltres també per acompanyar-lo.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres que ens heu acompanyat el mateix. Gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana i us esperem dilluns, si Déu vol, a les 8 del vespre, amb una mica més de Fixa't com sona. Oh!

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Hola, bona nit. A més de les seves intensíssimes carreres com a solistes, els germans bessons californians Rémy i Pascal Leboeuf co-lideren des de la ciutat de Nova York la banda Leboeuf Brothers. El treball que sentirem avui per començar és ja el sisè de la discografia d'aquesta banda. L'han gravat en quintet amb Dinah Stephens al tenor, Linda May Han-Ou al baix i Christian Human a la bateria. Aquí en teniu un tast. Aquest tema es diu In Captivity. Benvinguts.

In Captivity, un original del saxofonista Rémi Lebeuf per aquest quintet que col·lidera amb el seu germà, amb el pianista Pascal Lebeuf, que és l'autor d'aquesta altra composició que posa títol a més al seu nou àlbum. Es diu Off Center.

El pianista Pascal Leboeuf signa Off Center, aquest sofisticat tema que més posa nom a la nova publicació de la banda que lidera al costat del seu germà, el saxofonista Rémi Leboeuf. Tant Rémi com Pascal s'han presentat els últims temps en projectes orquestrals, multiguardonats, fins i tot amb Grammys, i d'aquí que la seva escriptura hagi evolucionat cap al refinament tímbric i la precisió, sense perdre, però, la flexibilitat i l'espontaneïtat que hi aporten els seus companys en bandes de petit format com aquest quintet. Dana Stephens, el tenor, Linda Meijanova al contrabaix i Christian Newman a la bateria.

Apollo és un dels temes de l'àlbum Hush que els germans Leboeuf publicaven el 2023 amb aquest quintet, amb Dinah Stephens al tenor, Linda Meijano al contrabaix i Christian Newman a la bateria. Un projecte en el qual hi trobàvem temes llargs, com aquest que ara sentíem, però també unes petites vinyetes, uns petits interludis que fan de fil conductor per aquests deliciosos paisatges.

Dues d'aquestes meditacions dels germans Leboeuf, Please Scream Inside Your Heart i Oblique to Step, precedides de dues de les vinyetes de dues d'aquestes miniatures que Rémi Leboeuf creava per entrellaçar els temes del projecte Hush. El quartet de corda Mid s'afegeix al quintet dels Leboeuf en aquest altre projecte del 2011, In Praise of a Shadow.

Maridatge del quintet dels germans Leboeuf i el quartet de corda Meat per crear Circles, un dels temes del projecte In Praise of Shadows.

Els Two Worlds, els dos mons del títol d'aquest tema, els escenificaven Remy Lebeuf al saxo alt, Mike Ruby al tenor, Nir Felder a la guitarra, Pascal Lebeuf al piano, Linda Mahan-Oh al contrabaix i Henry Cole a la bateria. Aquest altre projecte, Imaginist, dels germans Lebeuf, torna a incloure un quartet de corda a la tímbrica de les composicions.

Exquisite Corpse és el títol d'aquesta suite en dues parts creada a quatre mans per Amy i Pascal Leboeuf, en aquest terreny que treballen plegats, aquest punt de contacte entre la composició i la improvisació que els acosta tant al folk com al jazz d'avantguarda o a la clàssica contemporània i amb ampliacions tímbriques de la banda a través també dels sons electrònics. Una altra meditació per marxar, Pretenders, amb els Leboeuf Brothers i el quartet de corda Jack. És del treball Imaginist. Fins demà. Bona nit.

0: recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
1: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.
0: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des de la Filharmonia de Colònia, aquest dissabte sentirem un dels concerts de la temporada de la Big Band de la WDR, que convidava el saxofonista Chris Potter a presentar-hi la seva música en format orquestral amb els arranjaments i direcció musical de Mike Holober.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major, opus 61 de Ludwig van Beethoven, en la versió de Leonid Kogan, violí, i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de l'URSS, dirigida pel mateix Leonid Kogan.

Hem sentit el concert per violí i orquestra en re major, opus 61 de Ludwig van Beethoven, interpretat pel violinista Leonid Kogan i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de l'URSS que dirigia el mateix Leonid Kogan.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: El nonet per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot, violí, viola, violoncel i contrabaix que ara sentirem, escrit en la tonalitat de fa major, és l'opus 31 de Ludwig Spohr. El nonet txec és l'intèrpret de l'enregistrament d'aquesta obra que us oferim tot seguit.

Hem sentit el nonet per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot, violí, viola, violoncel i contrabaix en fa major, l'opus 31 de Ludwig Spohr. I l'hem sentit en la versió que n'oferia el nonet txec.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir ara el concert per a òrgan re menor opus 7 número 4 de Georg Friedrich Händel. Bob van Asperen en dirigeix des de l'orgue aquesta versió al costat de l'orquestra de la Il·lustració en una gravació del 1996.